0: més que cançons que estimes. Antena Catalunya. Tota la música.
1: Even if it takes all night, pass that bottle around the campfire, sipping apple pie moonshine.

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges de les 12, mentre feu lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro. Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa amb més flow de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a...
4: A fer punyetes! ¡Vamos! ¡Nino! Espectacular.
3: Ojo, eh?
4: M'encanta.
3: Quines clavades foto, eh?
4: M'encanta este moment que comença hora llarga de desconnexió de tota la setmaneta.
3: Tertulieta.
4: Títers.
3: Mos abracem, mos veem.
4: Mos besem, fem l'hetero curiós.
3: És
4: després...
3: una teràpia, és una teràpia, això.
4: Després comencem a ficar ja el 96.0, Tito, de la freqüència modulada. Antena Caro, quin millor moment que ficar-te a fer punyetes, un pelota sec, clic-clic, el divany de la nit. Ja, Tito.
3: Ja la fem.
4: Tito, què?
3: No trobes que hi ha molt d'eco en esta sala?
4: Aquí això, Tito, veies que s'obre aquí?
3: A veure
4: que s'obre aquí.
3: No sé, cada vegada hi ha com un eco més gros en aquesta sala, eh?
4: I tu, aquí la gent està baixant.
3: Cada vegada són menys aquí, eh?
4: Aquí comença la calor i aquí la gent no vol vindre a treballar.
3: Jo no sé si és la calor, no sé el que és, però cada vegada, mira, van despegant i ja està.
4: Tots sabem que no estan per motius superimportants.
3: Sí, bueno, si tenen justificat, doncs... Això... Ho tenen,
4: no
3: tenen?
4: No ho sé, això és el que m'han contat.
3: Això és el que diuen.
4: No he contrastat informacions, Tita. Però què?
3: Bueno, ara que dius de la calor, com ho portes, eh?
4: Bueno, així.
3: No ho sé, eh?
4: I ara estic intentant a veure si puc manar més i treballar menys.
3: Ah,
4: si...
3: sí?
4: Sí.
3: Estàs pujant d'escalons com a Antena Caro?
4: Ho estic intentant, Tito.
3: Bueno, aquí Antena Caro estàs pujant molt, però, claro, com se'n van anant, doncs tu vas pujant, no?
4: No, que soc becari, Tito. Aquí
3: ara ets copresident, ja ets copresident del programa, ja.
4: Copresident?
3: Sí, home. Si jo sóc el president per antiguitat, tu jo ja...
4: Vaig començar com a mascota, Tito, jo sóc copresident, eh? A Florentinos a mi, saps? Què...
3: Hòstia, com a mascota aquí.
4: Com està? Tu saps alguna cosa de com està este país, per este país nostre, per aquí?
3: De moment, lo de la calor, Jo trobo que això apreta molt per ser el mes de maig, eh?
4: Massa.
3: Home, massa. Que encara queda el juny, encara queda tot l'estiu, encara han començat.
4: I després hi ha dues vacances en tot l'estiu.
3: Que se farà llarg per aquestes obres. I...
4: L'estiu llarg per les vacances curtes, Tito. I damunt en festes, quasi. Tu pensa que la veritat te'l trobes malament, només perquè sent festes...
3: Claro, entre setmana malament, fin de setmana festeta...
4: I xiqueta. Què?
3: Què? De què vols que parléssim avui?
4: Ja ho sé, tothom parla del papa, que si parla en català...
3: Hòstia, el papa, hòstia, el papa.
4: Què?
3: Què trobes?
4: Que hauria de llegir Tortosí. Que pago, Déu, què passa? Què?
3: Ara he sentit l'última notícia que sí, que parlarà, que farà la missa a Catalunya en català. Home, doncs és el mínim, no?, que pot fer si ve a un puesto que parli algun idioma.
4: Després
3: no?
4: De que vos costarà 25 milions d'euros, euros europeus, 25. Hòstia. Com vos costarà? Què, Tito?
3: Hòstia.
4: Per a què? Perquè vingui a fotre dos... No sé què diu fer, 20... tirar aigua, fiquen un pic, no sé què li diuen fer la...
3: Però 25 milions a Catalunya, 25 milions a Madrid...
4: No, Madrid paguen espècies, estos paguen en gestions, en telecomunicacions... No, mira, locos i tontos no, estos no paguen, estos fan... Aporten, col·laboren, eh? Però bueno, que també està bé, però...
3: Pues que vingui...
4: Què?
3: Que inaugure la Sagrada Família d'una vegada, perquè ve inaugurar la Sagrada Família, no?
4: Bé, la punta...
3: La creu aquella, pues que la inaugure i a veure si ja està sencera i ja podem parlar d'església.
4: Bueno, no, església no, eh? No és una església...
3: Santuària.
4: Que... No sé què és.
3: No ho sé, un temple, un temple,
4: no sóc,
3: al gros.
4: No, sí, no sóc molt del clero, jo, Tito. Te ho prometo. I... tema mundial, què?
3: Ja està aquí, el mundial, eh?
4: Estàs engorilat o no?
3: Bueno, no estic massa al cas, el tema futbol i això. Mira que avui teníem programeta
4: avui
3: de pilota,
4: dir,
3: avui.
4: Podem dir que és el primer programa esportiu de fer punyetes, eh?
5: Sí, avui tenim gran programa.
4: Dos dels grans de roquetes. De grans de dia i llegendes de nit, Tito. Són els dos que ven, espectacular.
5: Després.
4: Una de les associacions més antigues, i que de les que sempre fan col·laboració netes bones.
5: Des que sempre estan animant i sempre estan apoyant.
4: Tito,
5: Sort d'ells.
4: Si no, veríem per la tele sempre, Tito, però no despel·les sempre. Doncs
5: pues ara que parlaves del Mundial, jo l'únic que he sentit dir del Mundial, perquè, clar, jo me'n vaig cap a tres rames, saps?, més que la futbolística, que si hi haurà una nova pandèmia, que el Mundial l'accelerarà, que mos tornaran a tancar tots, que desastres... Jo he sentit això, veus?
4: Jo del Mundial he sentit que els jugadors sofriran molt per altres temperatures, que serà un partit més lento, és com un Getafe-Rayo, saps? Que no té cap sentit, seran els partits així.
5: Sí, aquells que dius, bueno, falta una miqueta de velocitat, no?
4: I tema pandèmia, si em ve un altre, jo el que vull és que agafar la malaltia del prompte, anar-me'n i no sofrir més, no ets estat dos o tres anys tancat a treballar, i tot, jo vull
5: no
4: ser dos
5: sé.
4: Primers.
5: A mi em va assustar, ara que sóc autònom i això, ara estic patint per les nits. Ara per les nits ja no dormo tan tranquil com abans, saps?
4: Tu vas sentir la notícia i ja, Amazon, 1000 caretes enviar, coste el que coste, però ja.
5: I ara ho tinc aquí al cap, ja, per les nits. Rum.
4: Pues ja
5: lo que sigue serà, ja ho aparcarem com poguéssim.
4: Ja està, i si tot va malament, és culpa de Pedro Sánchez, tita, ja que està tot pensat.
5: Tu veies aquells que estan a la casita de Bad Bunny i es pateixen molt i es preocupen molt de les pandèmies.
4: Anem de cap a caïda, Començant el papa, estem ja en Bad Bunny,
5: A veure, clar, anem pujant.
4: Benito.
5: Ho has vist o no, tot allò?
4: No, he sentit parlar, Tito, no ho vull veure. No, és que tinc pesadilles després.
5: Tot això amb la goteta a la mà.
4: Bueno, això no tinc cap problema, d'anar
5: a la goteta a la mà. Futbolistes, actors, presentadors... Que el ron no falta, Sobretot que el ron i la festa no falta. Allí t'hauria de veure tu.
4: No em venia, jo soc molt nerviós, Tito. Jo em menejo un munt. Jo sóc mogut a totes les fotos, Tito. No hi ha cap foto que es curti, que és normal.
5: No sé, tia, però este paio, Jo no ho entenc com pot tindre tant de boom, Que en la poca gràcia que té, en la música, 7 concerts a Madrid, Set Veus? Concerts, omplir 7 concerts d'estos multi a tope que fot.
4: Sí. Com si ho dius, això de multi, què? Multi... A full, abarrotau, que diríem aquí, abarrotau.
5: A full, multinivau.
4: Però sí, Tito, sí. 7 concerts i aquí només 2, veus? Tan malament no estem aquí, Tito. Malament no estem.
5: Però Madrid és Madrid.
4: Vinga, hi ha més lliure.
5: Ara Florentino, si surti que és Florentino, diríem.
4: A veure, fes-me. Para. Fes-me Florentino.
5: Ara sortirà, ara.
4: Tito, home. Tinc la pella gallina encara.
5: Madrid és Madrid, i ja està. Madrid és Madrid. Que vas quedar amb Florentino, et va agradar.
4: Que és que l'estic bé. Avui l'hauríem d'invitar, Florentino.
5: Ahir es va dir que emprenyà, no sé si ho vas veure, ahir la nit a l'Hormiguero, que va anar a lo que en teoria ha de ficar-se
4: al seu lloc.
5: L'Enric Riquelme, que va dir que té 37 anys i jo m'apareix que en té alguns més, perquè no ho sé, jo el vaig veure molt... No sé si en té 37 anys.
4: No ho sé, home, l'hoste està cremadet, lo noi.
5: No ho sé, cremadet, jo el vaig veure meu.
4: Però, Tito, jalan,
5: No, s'hi va fotre allà la camiseta, no sé si ho vas veure. I firmat que portava el contracte conforme... Era veritat.
4: Si em dius que ho portava firmat amb la servilleta, jo em cago de puny,
5: Tito. Sí, i ahir, no sé quan, ja vaig veure... que era mentida, que Haaland i el seu representant ja han dit que això és mentida. Que
4: I
5: no
4: ahir dijous va anar a Milenio 4, Florentina, el dijous va anar a Milenio 4, imagina't, paranormal.
5: Però és que no sé si ho has vist, que el graciós saps què va ser de tot això? Clar, ho van a este paio a l'Hormiguero, Pablo Motos ja ho va dir, no? Hem convidat també Florentino, però Florentino mos ha dit pues, que té faena i que a l'Hormiguero no li fa falta. Però va dir que anava veient com anava el programa i diu, hosti, jo queria fer alguna cosa, saps? I va dir que fotre una llamadeta d'última hora,
4: no. Se
5: va acabar l'Hormiguero i el primer anunci d'Antena 3 va sortir Mourinho a la pantalla, allí tot en gran, en la camiseta del Madrid, i l'únic que dia l'anunci era... Sí.
4: Però anunci? No, pensem,
5: Sí, i després ficava, vota a Florentino, elecciones del Real Madrid. Increïble. Allò es va dir que és una llamada d'última hora, fica això ja.
4: Això també en parlarem després.
5: També he sentit dir que aquell anunci estava fet en la IA, que no era Mourinho, que no ho havia dit ell. També.
4: No, això també té una tertúlia, això de la IA. Aquí tothom fa el que vol, igual que l'Atlético de Madrid, que ens van fotre a tots vestits de lladres, sí. De l'Atlético, tots vestits com si s'haguessin escapat de la presó, la sabreta de l'Atlético, a Pedri...
5: Ara es veu que es ficarà a sèrio tot això de la IA, també, perquè ja se n'estan anant de mare, Que si els avatars estos que suplanten identitats, que et fan dir el que volen... Estafes, bueno, ara m'apareix que hi entra una llei que ho vale, regularan, vale. Perquè ja seria hora.
4: Veus, Pedro Sánchez, pobret, tant que el critiquen i encara mos farà una llei perquè no mos faguen... La...
5: Com aguantes, Tom, eh?
4: Espera, que té dos o tres llibres de...
5: Com
4: de
5: aguantes, Tom, el govern?
4: Tito, perquè ell no sap res, Tito.
5: No sap res?
4: Ell no sap res, que és cego, és cego, com penses que ha arribat a ser un ignorant? Només pots arribar a ser president d'Espanya sent un ignorant, Tito. No tira, tira.
5: Els seus voltants només anaven passant, desastre, desastre, desastre.
4: Presuntament, que vos fotran tancada la ràdio, Tito. Tot és presuntament, eh?
5: Bueno, n'hi ha de presuntos i m'apareix que ja n'hi ha, que ja no són...
4: No, tots són presuntos.
5: N'hi ha de tots.
4: Però presuntament, eh?
5: Però n'hi ha uns quants de presuntos, eh? Quan n'hi ha tants, quan n'hi ha tants...
4: Problemes, Tito. Un far de treballar que mos fotem perquè paguéssim coca i putes els polítics que no foten el valor. Eh, Tito?
5: Que haurem de censurar. En aquestes paraules també, eh?
4: Senyores que fumen i mitjà blanc. Algun Déu, Tito. Pues bé,
5: bueno,
4: què?
5: Jo ja tinc ganes d'entrar. Perquè avui el tema serà bo. Avui de l'entrevista, eh? Tenim moltes coses que parlar, jo m'apareix que aniria ja directament sí. Ja en busca d'ells.
4: Pues,
5: sí. Però abans ja ho saps.
4: Abans? Però no. Lo bo d'avui és que per fi un oient mos ha fet una petició, Tito.
5: Què dius ara?
4: Sí.
5: Què dius? Espera.
4: Bravo.
5: Home, això s'ha de celebrar, eh? Que això és novetat.
4: Potser tenim problemes perquè igual tenim d'influències, però ho ha demanat ella, tinc la prova del WhatsApp i tot, mon germà.
5: Ah, sí, tenim proves i tot, així.
4: Mon germà, tranquil·la, la Fiscalia i la UCO i tots aquests que no m'investiguen, que tot ha sigut que ell m'ha dit, vull que em fiquéssiu aquesta cançoneta, Tito.
5: Anem a ficar-la, va, canvia, ja la tinc preparada.
4: La tens preparada?
5: I després la comentem, a veure.
4: Vamos, Tito.
5: A veure si té bon gust o què.
4: Mon germà, Samuel del Valle. Bueno, mon germà, sí, Samuel del Valle, no, mon germà no.
5: Deixem-ho aquí. A veure si té bon gust, vinga, va.
4: A veure, Tito.

0: Ui,
1: hosti,
0: Tosa. Té un rotllet.
1: Què?
0: Té un rotllet així guapo, no?
1: Pensa que diries que és l'últim que edifiques la cançó que demana.
0: A veure, no, trobo que l'ha encertat. Sí. Tenia un rotllet.
1: Vinga, va.
0: Per a l'estiu, així.
1: És que m'estic fent gran.
0: Una terrasseta, la musiqueta, sí. Pim-pam, pim-pam.
1: Un clink-clink.
0: Un clink-clink.
1: No te n'oblides mai, del clink-clink.
0: Tu sempre estàs en un clink-clink.
1: Sí.
0: Jo sempre me'l deixo, tu sempre estàs...
1: Tinc un problema que algun dia intentaré solucionar, però, tito, ara no mos fiquéssim en pequeñeces. Què?
0: Què? Entrem ja,
1: nerviós,
0: entrem ja al tema d'avui?
1: Va, Tito, fot-li.
0: Fotem a l'entrevista ja?
1: Fot-li l'entrevista, va.
0: Vinga, va. Pues sí, Calo, avui tenim el programa una mica tenyit de blaugrana. Però una mica.
1: Això no és mal cartó, Tito.
0: Tranquil·litat, que si sou del Madrid també podeu quedar-vos. No tanqueu la ràdio encara, eh? També vos podeu quedar. Ens visiten dos veïns de casa, dos persones ben conegudes per aquí i que venen representant la penya barcelonista Montcaro de Roquetes.
1: Vamos, Tito, aplaudiment! Tito, aplaudiment!
0: Tenim els estudis el seu president,
1: vamos,
0: el senyor Ramon Pardo,
1: molt honorable,
0: i el membre de la Junta, Alberto García. Amb ells parlarem de futbol, de penyes, de viatges, d'activitats i de tot allò que es pugui explicar. Vale? I del que no es pugui explicar, ja veurem si els ho traiem igual. Ramon i Alberto, gràcies per haver vingut. Sigueu molt benvinguts a fer punyetes!
1: Vamos!
0: Bona nit!
1: Bona tarda. Bona tarda, no, bona nit. Tito, espera, que tinc que fer el primer que faig quan vaig a la penya. El primer que faig a la penya és això. Vale, ara em sento còmode ja.
0: Ara
1: molt
0: ja bones,
1: molt honorable Ramon. Alberto. Bueno, Benito para la gent de la ciutat de Roquetes.
0: És Benito?
1: Benito para la ciutat de Roquetes.
0: Però t'he dit el nom oficial, Alberto, que dius...
1: Han vingut los dos, Alberto i Benito, els dos. Bones, què?
2: Bona tarda.
1: Esteu preparats?
2: Estem preparats.
0: Sí. Bueno, hem de dir la gent que no ho veuen. Després ja ho veuran a la foto, però hem de dir que tots són la camiseta aquí del Barça, que mos han portat les camisetes de la penya.
1: I m'han encertat la talla i tot.
0: A un l'he encertat, a l'altre l'he ajustat.
1: Li falta una X. Bueno, va, qui dispara primer? Expliqueu-mos com va començar esta aventura.
2: Pues bueno, això va començar després de guanyar la Copa d'Europa, de la primera, del Barça. Uns jovenelos que anàvem por ahí de festa van voler fer una penya a Roquetes. La majoria érem de l'Arrabal, o sigui que tot se va muntar pels bars de l'Arrabal, però van voler que sigués de Roquetes. I llavors pues, vam agarrar i vam intentar buscar gent, socis, ja de cop, vull dir, abans de muntar la penya ja volíem un munt de socis.
1: Aquí, ja. Aquí una estructura
2: fàcil. Home, claro, que tinguéssim ja una base, i quan teníem la base, pues, vam començar a fer els papers, i a muntar la inauguració, i parlar a l'Ajuntament, i molt bé, vam fer l'escut, el senyor Joan Ologaray,
1: hòstia,
2: va fer l'escut de la penya, i així vam arrencar.
1: Que tinc entès que potser hi va ser el vostre aniversari?
2: El dijous, sí.
1: El dijous?
2: Sí. 32 anyets.
1: 32 anyets, hòstia. 32 anyets. Uns xicuelos. Va soltar un noi huevos.
0: A que no n'hi ha? Pam.
2: Així va ser.
1: Així va ser.
2: Més o menys va ser així.
1: I a partir d'aquí què?
2: A partir d'aquí endavant. Actualment som 300 socis.
1: 100 socis? Molt bé,
2: I molt bé, anem molt bé en totes les penyes, fent els viatges a Barcelona. Ja ho saps tu.
1: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Algun me deixeu vindre allà que hi ha?
0: Algun, no pots anar molt tampoc.
1: Ja,
0: és que som... rastre, sí. Deixes marca allà.
1: Tots sabeu que sóc una miqueta pesat, sí. La gent vol dormir...
0: Vius el partit a dins del camp intensament, a punt de l'expulsió...
1: Vius una expulsió...
2: Bueno, sempre acabes en targeta groga.
1: Sí, sí. Era això, per no que reascensió, no es va ajudar. Bé, que després tinc una cançoneta que ja la cantaré, sí. Que és molt... crec que està molt bé. I tu, Alberto, què? Quan te vas unir a aquesta aventura?
3: Doncs pues jo crec que em vaig unir sobre l'any 2006.
1: 2006?
4: A la segona Champions, bé. A la segona Champions.
3: Sí, correctament.
1: Molt bé, molt bé.

0: que tampoc no està en nosaltres ja, que és el que ens va portar tots els papers, perquè nosaltres hem 20 i tants anys, imagina't, no sabíem de què anàvem.
1: I que no havia xat GPT ni res
0: no,
1: perquè ens expliqués com anava això.
0: No hi havia res, llavors vam tingué que agarrar algú en...
2: Una mica d'estudis i una mica d'informació, no?
0: Molt bé.
3: Correcte.
0: Després estava jo, Lluïset, Lluís Rodríguez, Sergi... Aznar.
1: Tots formats a la Masia. Tots formats a la Masia.
2: Vaya alineació,
1: Hòstia. Tinc la pell de gallina, La pell de gallina.
0: Estava Francisco Javier Casanovas, un germà de Raulet.
1: Vamos.
0: Casil. Joaquim Miralles.
1: Vamos, Chimo Bayo.
0: I Pasqual, Pitac, que encara estan nosaltres.
1: Pasqual.
0: Entens? Estos vam ser els 10 primers que vam... La primera junta de la penya.
2: Vaya 11,
1: Claro, que això que agafes, dius, hòstia, anem a l'Ajuntament a veure què s'ha de fer, perquè aquella època que fes, anem a l'Ajuntament...
0: Bueno, el primer que vam fer va ser trucar al Barça, enviar els papers al Barça, clar.
1: Ah, senyor Núñez, d'aquella època?
0: D'aquella època, sí.
1: Si no em costa un duro, i voleu fer una penya...
4: Socis!
0: El soci no se'l pot enviar.
1: Vull fer un sàndwich.
0: Sàndwich? Diu, no, que no estic.
2: En aquella època, quan la vau fundar, també hi havia tantes penyes com ara? O no eren tantes?
0: No, va ser un boom. Aquella època va ser un boom. La primera Copa d'Europa del Barça va ser un boom de penyes i de tot. Perquè nosaltres que estem dins l'agrupació de penyes, a partir de nosaltres, diguéssim, quan fem aniversaris, vull dir... Hi ha molta gent, per exemple, quan van fer nosaltres el 25, doncs van haver diverses...
1: El 2017 va ser, no? 2019.
2: És que és trist, però és així,
1: Jo vaig estar...
2: Quan hi ha victòries, hi ha Champions, hi ha lligues, doncs els seguidors augmenten.
0: Sempre.
2: Els penyistes i tot.
1: És veritat, sí.
2: I se'n van cap aquí, hi ha un sector que se'n van cap aquí, se'n van cap allà...
1: Hi ha una penya, la de Xarta, que crec que no està, que també es va formar, quan el Triplet, o de Goris Enrique, fa tot això també. Però veus això?
0: Sí, però és que portar una penya no és tan fàcil, tampoc.
1: No, perquè
0: sempre has de tindre algú que estigui davant fent-ho tot. Perquè hi ha moltes coses que fer.
1: No és dir, vull dir,
0: has de tindre un equip que estigui amb tu, t'ajudi.
1: I més una penya com vosaltres, que segons estic entès, també sou molt participatius en festes.
0: Sí,
1: a les festes roquetes?
0: Mira, demà dissabte fem la presentació de les pubilles.
1: Molt bé.
0: A l'Hort de Cruells. Tenim 3 pubilles grans i un heroet.
1: Molt bé, Tito, aplaudir, Tito! 3 pubilles.
2: Déu-n'hi-do.
1: Increïble. Perquè normalment ara com ja no tenen crios ni són, n'hi ha un fart per a trobar pobilles, 3 madres.
0: Ja, home, claro, el triplet.
2: Però tots volen, veus el que diem? Totes volen anar i ser pobilles al Barça, que estem de moda una altra vegada, estem de moda.
1: Molt bé.
0: I sortirem a l'ofrena, participarem en lo guinyot de festes. Enguany lo farem en dissabte, com l'any passat. Perquè l'any passat se va anul·lar el dimarts pel foc de Paús.
1: Sí que és veritat.
0: Sí. I el van fer en dissabte i mos va anar molt bé.
1: Sí.
0: I el farem, tornarem a fer-lo en dissabte. La gent,
1: crec que és una molt bona idea.
2: En dissabte la gent sempre té més ganes.
0: No, perquè el dimarts és el dia del sopar de la vaca.
1: De la cabra.
0: I llavors era problemàtic, perquè sempre s'acaba a les 8 i pico.
2: I s'ajuntaven coses.
0: S'ajuntaven coses i gent que se'n volia anar, clar, és complicat. I el dissabte, com ja no fan res...
1: Ostres, el dissabte, com a molt correr focs, no? És el primer dissabte o el segon?
0: El segon
1: dissabte.
0: Sí, no, fan les paelles allà a l'Hort de Cruells.
1: Molt bé.
0: Les penyes, les colles, diguéssim, i bueno.
1: I el guinyot el feu, vosaltres?
0: Allà baix.
1: Allà baix, a l'Hort de Cruells, també. Molt bé.
0: Bueno, si fa bo, el farem davant del bar.
1: Molt bé.
0: Baix dels arbres.
1: Que millor ubicació per estar allà a la sombreta, els abuelos, tillans, això no es pot fer.
2: Calor, en lo clinc-clinc.
1: En lo clinc-clinc. Però jo, de tarda, si es ve cerveseta,
2: seguida. Però igual, clinc-clinc, igual.
1: Home, a partir de semi, sí, Si arriba la semi del guinyot, ja comença el clinc-clinc, que ja veus que t'entra...
2: Llavors ja canvies, no? Canvies de color al got, no?
1: El néctar de la sabidoria, comences ja veuré les jugades claríssimes. No, a mi, per exemple, l'acte del Guinyot és un dels que més m'agrada i no he pogut vindre mai a Roquetes, a part perquè no tinc cap amic que vulgui jugar amb mi, perquè sempre era el dimarts, sempre era el dimarts. Aprofitant, vull fer un missatge si algun amic vol ser amic meu.
2: Doncs pues, d'aquí ho pots dir, a veure, si surt algú.
1: Sí, no?
3: I a guai pots vindre.
2: És bona persona, li agrada fer clinc-clinc, jugar bé les cartes, sí. Se veu, doncs, pues, bueno, ets un bon partit.
1: Sol cantar i tot.

0: guanyar també, sols arribar
1: sí,
0: lluny.
1: Sí, soc bicampió de la Rama de Cristo, eh?
0: Ah, mira, doncs, eh?
1: Soc bicampió, eh? No tothom ho pot dir. Mira, 2010 i 2015, eh? L'any del segon, el segon triplet del Barça.
2: Qui era la teva parella?
1: Albertini.
0: Hombre, hombre, otro fenómeno. Mira, ara...
2: Està desaparegut, eh?
1: Sí, ara has nombrat, que no tinc amic, ja.
0: Ara has nombrat una persona i m'ha vingut al cap relacionat amb el Barça, la final aquella que vam anar a València, tu... Jo i Albertini, a Calú.
2: En entrades de la penya?
0: En entrades de la penya.
1: Quin dia veure el sorteig, eh? I mos va tocar els tres, de puta
0: quin
1: mare.
0: Dia, quin encert. Quin dia llarg.
2: Clinc, clinc, clinc.
1: Clinc, clinc.
0: Quin dia llarg aquell, eh? Va ser intenso, eh? Va
1: menys
0: ser...
1: mal que quasi no me'n recordo de res.
0: va ser...
1: Espectacular, sí. El primer
0: al camp, lo partit, lo partit lo van veure en ressaca, ja.
1: Sí, sí.
0: L'ho partit en ressaca, ja.
1: I anar a buscar l'autobús agonitzant, demanant aigua per totes les finestres.
0: Vam arribar a casa del viatge d'autobús, que ja mos havia passat tot, la ressaca i tot, ja estàvem bé.
3: Això va ser l'any 2009.
1: 2009.
2: Ai, va una de Joanito, no?
1: També, 2009.
2: Va una de Joanito, va passar la ressaca, sí. No?
0: De Tortosa. De Tortosa a València, no sé quantes sí, vegades vam fer parar l'autocar a pixar. Sí.
1: Per favor.
0: Només t'he dit això.
1: Ara, a partir d'aquí dia em sembla que fiquen bany i tot. Perquè això és una altra. Tots els partits del Barça surten a l'autobús des de les Tortoses.
2: Tots. De... Bueno, no, sempre no és de Tortosa, però... O de Tortosa o de l'intercanviador de l'aldea. Depèn dels autobusos que es fan.
1: Podríem dir que la
2: però
1: gent...
2: Però enguany, el 90% han sortit de Tortosa.
1: Podríem dir que la gent de les Terres de l'Ebre és d'omplir autobusos tots els partits
2: sí,
1: del Barça.
2: Sí, normalment dos o tres autobusos se fan. Dos o tres autobusos. En l'agrupació de penyes.
1: Guapo, espectacular.
2: Dies de quatre, també. Sí, sí.
1: Increïble. I ja, almenys un, normalment, surt d'aquí baix.
2: Sí, raro és un, sempre són mínim dos.
1: Molt bé, molt bé, perquè ara ja que estem, si algú es pogués fer soci de la penya de Montcaro...
2: Bueno, intentar pues, trobar-me a mi o vale. Parlar al bar de Joanito, a la Robaleta, a la plaça. Allí hi ha fulles i al bar de la Lira també podem passar i dir-li a Conrado.
1: Que serien les dues sedes?
2: De moment sí, perquè ara estem pendents de que l'Ajuntament mos...
1: Estem fent una reclamacioneta, sí. Aprofitem bueno, també les ondes de la FM per a fer una reclamació a l'Ajuntament. Algú que té feina a l'Ajuntament que està tothom
2: bueno,
1: fotent
2: no,
1: reclamació.
2: No. M'han dit que és possible que
1: és
2: sí.
1: Possible.
2: Que de cara a setembre, octubre tinguéssim alguna.
1: Del 2023, a veure com estava així.
2: Sembla que serà enguany.
0: Tots els programes estan nombrats a l'Ajuntament.
1: L'Ajuntament sempre s'ha de fer.
2: Calo que hi ha eleccions.
1: Hi ha eleccions. Ah! Déu, espera, que se m'acaba de ficar la pell de gallina, tito. Què puc demanar?
0: Vale,
1: deixa'm pensar. Espectacular.
2: Pues sí.
1: Llavors, fem els socis, que és la quota, que...
2: Home, la quota de soci d'un són 17 euros que entra al carnet.
1: Molt bé, carnet de penyista.
2: Carnet de penyista. Uh-huh. Després està lo de parella, que són 29 euros. I llavors està lo familiar. Lo familiar són 30 euros més 2 euros per carnet de penyista. Que sigui. Són 4, 6...
0: O no, res, val la
2: se
0: pena.
2: Se poden apuntar a los que siguen a la família.
1: Tinc entès que el carnet de penyista també te fa com a... Que és de, com a...
2: Sí, tens descomptes.
1: I a part, si mai volguessis soci del Barça, tu ja demostraries que has estat...
2: Sí, però això cada un s'ha de fer...
1: Vale.
2: S'ho ha de fer a la web del Barça.
1: A la web del Barça.
2: Però, bueno, jo els accepto. I
1: vale,
2: està,
1: perfecte.
2: Cap problema.
1: Pot anar al camp de futbol en descompte, en l'autobús...
2: A la botiga del Barça...
1: És una passada anar a l'autobús, eh? Sí, el central, sí. El dia que va a Calu...
0: El dia que et veuen entrar tu per la porta, diuen... No, perquè he vingut avui!
1: Ja, és que ara m'hi deixen anar de dia. Deixen anar de dia i ara, la gent vol dormir.
0: I ara que me'n vaig enterar, que ara estan oberts els lavabos de l'autocar, que quan anem nosaltres no estaven oberts i allò era un petit...
1: I no cal...
0: Ara deus disfrutar en el lavabo obert.
1: I no cal ficar-ho tot dins, eh? 50% sobre. No cal, no som molt exigents, i tot.
0: Però patiem, eh? Hòstia, patiem.
1: Sí, un dia que quasi em faig una fimosis, he intentat pixar dins la llauna, tito. I és quasi tot, eh? Si em faig la fimosis, m'hi quedo quasi sense, eh? No para conti conti.
0: Bueno, ara que hem parlat de roquetes, això, també podríem parlar una miqueta de tertúlia del Barça i la temporada i del Madrid, que comentàvem abans, les eleccions, no? Podríem fer una miqueta de tertúlia, també, d'estat general.
1: Que pareix, les eleccions de Font i Guardiola van parèixer, jo què sé...
2: Guardiola.
1: Guardiola. la porta, vull dir. Les, perdoneu-me, és que és de nit, les eleccions de la porta, clic-clic, les eleccions de la porta i Font van ser, jo què sé, comparant-se a l'espectacle.
0: Ara que estan els nostres convidats, us ho preguntarem. Què opineu?
2: De...
0: Florentino una altra vegada, segur?
2: Sí.
0: El senyor este que nombràvem abans, el senyor Riquelme, que vol fer desaparèixer el Barcelona del mapa, ha dit?
2: No, jo per mi que és que Florentino.
3: Jo també.
2: Sí, sí.
3: Sí, jo opino el mateix.
0: Dóna més joc.
2: No, vol vendre el club, ja ha anat molt bé.
1: No, que és tot, ho fa tot pel soci. No ho heu sentit, que ho fa tot pel soci. No l'escolteu, pobre.
2: 100.000 euros cada soci, 100.000 euros cada soci. Què faries tu, si fos soci?
1: Vender.
3: Tanca, claro.
0: Esta gente no me escucha, no me escucha esta gente.
1: Y se borran de la vez.
2: I Bad Bunny, 7 concerts, i el Bernabéu ni el d'està.
1: Modificaran la norma, diu. La norma per a que pugui fer concerts.
3: La Ayuso.
1: La Ayuso, no, l'alcaldia crec que és. La Ayuso és...
2: Això diuen. Però bueno, ara d'aquí 4 dies anirà algú a aixecar una copa i el Bernabéu.
1: Sí o no? Sí. No, jo no aniré, eh? Jo...
0: Qui anirà?
2: El papa.
0: Hòstia,
1: és de l'Ipim.
0: A Bernabéu, va, el papa?
2: Sí.
1: Este és de vi, eh? Jo sé que és de vi. Ni cervesa ni guata, ell és més del vi, que és la sang de Déu.
2: És l'únic que aixecarà una copa, guanya el Bernabéu.
0: Hòstia, que el Bernabéu, el papa, eh?
1: Va celebrar el Nada Plete, oco, eh? Va vindre el papa, va
0: ser una
1: bona
0: plena. Fer la creu allí.
1: La ratlla i la creu.
0: Perquè, clar, no han llegut victòries, no han llegut títols, doncs, que ha de fer la creu, però, ha de fer alguna cosa allí, no? Perquè
3: però hi ha algun dimoni. Hi ha diners.
1: Sí, no.
3: Va fer-lo vindre, home, claro.
1: Poco, que, claro, pagant natros, tío, no, a la vegada. Home, però lo increïble és que tingui collons de que li modifiquen la normativa. Bueno, modifiquen. Comptaran com a que els concerts són com a d'interès general, sí. D'este...
2: Ja veurem. Ja
1: veurem. O que els veïns són tots...
2: Per això
1: de...
2: sí, que els veïns ja han dit...
1: Segur que l'abogat per metro quadrat allí va que trina, eh? Tota aquella barri de...
2: Aquella zona no és
1: Chamartín, de... Chamartín, sí. Dit, eh?
2: No és de pendejos.
1: No.
0: Ex, deixem anar al Madrid i parlem de...
2: Del Barça.
0: Parlem del Barça, que tenim molt que parlar, de que han guanyat la Lliga, han guanyat la Supercopa, home. Sí. Parlem del Barça.
2: Què? Molt bé.
0: Del Barça present i del Barça futur. A veure què mos espera.
1: Tito, fot la cançó de la secció de Calo, que tinc un munt de preguntes d'estes i ja m'ho fotré la secció de Calo, Tito.
0: Ja vols tirar la secció?
1: Sí, fotre la secció.
0: Però si m'agarres en imprevist...
1: És que si comences a fer preguntes d'estes, me fot la secció a prendre pel cul, Tito.
0: Va. Tirem la secció.
1: Sí, la secció de Calo.
0: Calo! Hem cremat los micros, no. Mira, li veig sortir fum i tot,
1: I que em sangre, si em trec los auriculars, me sangre.
0: I mira que la setmana passada, Paco, separeus, quan cridéssiu, separeus, no hi ha manera.
1: A mi la mare, no, la mare, Paco. Comencem la secció de Calo improvisant, perquè com veig que Tites està disposat a rebentar-me la secció. Començarem a fer unes preguntes per a mullar-nos, No és una ronda flash, no. Ara mateix, veient com està Luis Enrique, que acaba de guanyar 2 Champions, faríeu canvi Flick per Luis Enrique o us quedeu a Flick?
2: Jo em quedo amb Flick.
1: Jo també. Molt bé, jo pensava que dubtaríeu, una miqueta.
2: No.
1: Pensava que està molt a full,
2: Jo penso que Luis Enrique ho faria bé, però estem molt bé.
1: Sí, no, ara és que estem
3: molt bé. I a part va tindre un moment al Barça, també.
1: També. Per què va marxar?
2: Perquè va voler.
1: No va ser culpa de Novita, també estava Messi, havia de ser duret, llavors,
2: Bueno,
1: cuidava també,
2: ell té les seves coses, fa les seves èpoques, a cada puesto i ja està.
1: Ha ressuscitat a Dembélé,
3: I també ha ressuscitat la marxa d'Mbappé.
1: També podria ser.
2: Jo
1: després de veure lo de este, de com se diu, lo de lateral esquerre, merda, Joao
0: Cancelo.
1: Igual resultaria també Flick hasta el Joao Félix, I ara ve el Joao Félix aquí, que en Cancelo.
0: No. Deixa-l'anta, està. No?
2: Sí, ja estem.
1: Sembla que està marcant gols com a xurros allí a...
2: Aràbia.
0: Aràbia.
1: A la Lliga Todopoderosa d'Aràbia.
2: I Cristiano també fa gols allí.
1: A full. Qui creieu que acabarà fitxant? De delanter el Barça? Kane? Haaland? Murici o el de l'Atlético Julián Álvarez?
2: Si poden, Julián, si poden.
1: Creieu, però...
3: Jo crec que té més números Julián Álvarez.
2: Perquè Murici ja està fitxat, no sé, sí? No sé qui l'ha fitxat, però sí, sí? El baixa a segona divisió.
1: 10 quilos valia només, eh? Segon màxim golejador de la Lliga, eh?
2: Sembla que ja l'ha fitxat algú, no, sí. No sé. No sé.
0: Perquè este que ha fitxat nou lo Barça, no és davanter també?
1: No, és extrem. Sí,
0: és extrem?
1: Lo Gordon, sí. Gordon.
0: Este fa bona pinta, eh?
2: Bueno, este corre molt.
1: Sí, jo el tenia supercontrolat.
2: De moment corre molt.
0: No el coneixi, eh?
1: No, a veure, jo què sé, jo soc germà que corre també, en Flash.
2: No, no va vindre al Camp Nou a veure el Newcastle.
1: No, vaig anar al Rayo, saps?
2: Va ser l'únic que va fer gol al Camp Nou. No,
1: sí, i a l'anar també va fer molts dos gols, sí. Crec, eh? I segur que corre un munt, tita. Corres de covards, demà explicaràs.
0: Bueno, ja veurem.
1: Vale.
2: Tira.
1: Tema mundial.
2: Buf.
1: Preferiríeu que la selecció espanyola hagués agafat 8 del Madrid o 8 del Barça? Creieu que el Madrid ha tingut més sort perquè tingui menys jugadors seleccionables? Preferiríeu que el Barça no tingués cap jugador seleccionable?
3: És que bueno, el Madrid jugador seleccionable, però per la selecció espanyola no té ni un.
1: Però preferiria...
3: Bueno, el meu house este que van fitxar.
1: El house este.
3: que van fitxar, que no serveix per res.
2: I volen que vagi Carvajal a retirar-se.
0: Això hem comentat poc, però té veritat. Però, això que el Madrid no porti cap... Bueno, no porti que no, que no es faci...
2: Aquí de portar.
3: Mira els 11 que han llegut del Madrid tota
0: ja,
3: la temporada.
0: Ja ho sé, però què vull dir, que és una notícia també...
1: Escandalosa.
0: Que el Barça que han sigut, xat, 8 i el Madrid 0
2: perquè Fermín s'ha lesionat,
3: sí. 8 de la selecció espanyola i 9 i el resto 17,
1: sí. Sí. Però preferiríeu que es quedessin tots a caseta o vos sabreix superbé que se'n vagin a...
2: Ja és que el Mundial, la veritat, no.
1: Ja, per això, ja que la nostra selecció no juga, per tota manera, no seria millor que es quedessin tots contents a casa i que,
2: no,
1: almenys que tornin sencers.
2: Sí, això sí.
1: A veure, si se n'ha d'Araujo, pues bueno, que se'n vaiga.
2: Jo crec que el Mundial per a els jugadors és importantíssim. Ja. És importantíssim. Ja. Llavors...
1: Però també condiciona tota la temporada.
2: Bueno, s'ha millorat algo, perquè abans no pagaven res si es lesionaven. Ara ja paguen algo. Que és l'únic que pot passar, que se lesionen, que vinguen fets pols.
3: Qui va ser, Pedri?
1: No.
3: Quan la pandèmia, sí, això, sí. Que va haver Mundial i Olimpiades?
1: O Eurocopa, podria ser.
3: Eurocopa i Olimpiades, correcte. I se va jugar la temporada.
2: Arribar a fet pols.
3: Se va passar lesionat.
1: Podríem fer una miqueta de sort que Frenkie i l'Araujo se facin un bon Mundial i vos vulguin comprar. Podríem coses més d'estes.
3: Podria passar.
0: Però no sé si passarà.
2: No, Flick no el vol vendre
3: aquí.
2: A De Jong. Flick no el vol vendre.
3: A Frunji o algo li està fent bé el trastat.
2: Bueno, si va De Jong, ve Bernardo Fitch.
1: La següent pregunta era... Creieu que fa falta Bernardo Silva?
2: Si no se'n va ningú, no.
1: Però
2: penso.
1: Si...
2: Ha de marxar algú.
0: Però quants anys té, esto, home?
2: 31 o 32.
0: 31 o 32, o més?
2: Sí, sí.
0: Ah, pensava que anava ja als 36.
2: No,
0: o sigui que no va cap als 36...
2: No, sembla que en té 32.
1: Xica dels tuits, vegues? Xica dels tuits.
0: ara buscarem i ho confirmarem.
1: Perquè, i si a fotre minuts als joves com Bernal, com a Olmo, Fermín...
3: Això no es pot tocar, collons.
1: Ja, però Bernardo jugarà en lloc de...
2: 31.
1: Gràcies, xica, l'ho estic. 31, ai, 31, fotrà minuts a... No?
2: Marc Bernal no se n'anirà.
3: No pot marxar.
2: Bueno, si vol marxar, marxarà ell. No, el Barça se'l queda. Després hi ha diversos jugadors...
1: Caçador.
2: Segur que marxarà.
1: Preu de Caçador, per qual
2: vendries tu? Estan dient que el compren per 20-30.
1: Que com a mínim acceptaran 20.
2: 20-30.
1: Això vol dir que...
2: És un jugador suplent.
0: Si com a mínim acceptaran 20, lo vendran per 15.
1: I dos entrades de...
0: Sempre anem repelant.
1: De Batman, dos entrades de Batman.
0: Sempre anem per baix. No sé com el Barça sempre va per baix.
3: Mentre després lo recompressin per 50.
1: Aquí està.
2: Després de xavalets de baix que els emportarà a la pretemporada, que també els li agradarà. Johnny, no sé, hi ha diversos.
1: Veient el final de temporada que ha fet Ansu Fati.
3: Ansu Fati.
0: L'ha fet bona?
1: La final de temporada, sí, bastant bé, sí.
0: I és del Barça encara?
1: Sí. Tenia opció de compra per 11 quilos.
3: I la volen efectuar.
1: Però estan dient que si ara es pot, 11 milions. El Barça està dient que el final de temporada que ha fet...
0: Però Ansu Fati té lloc al Barça actual?
2: No.
1: Doncs la bona pregunta als invitats és... li faríeu un moltes gràcies.
2: Que, no, no, que el contracte era claret. Vull dir, si el Mónaco el vol, paga 11 quilos i 11, ja està.
3: 11 quilos i lliurem.
2: Que pensa que li pagàvem la meitat de la fitxa al Barça. O sigui, el Mónaco tenia en Sufati i damunt la meitat de la fitxa la paga el Barça.
1: Però el Barça...
2: Allibera un munt de diners de salari i té 11 milions d'un jugador que no el fa...
1: Però està intentant incloure, segons he sentit, que intentaran incloure com una part de futura venta i coses d'aquestes.
2: Això és possible.
1: Ara està intentant negociar, però això s'estava allargat, però...
3: Paca, el Mónaco...
2: Però si el Mónaco diu 11 quilos i me'l quedo. I ja està. Tot lo de més...
1: I moltes gràcies.
2: I aquí estàs.
1: Sí, no? O quan? No em sap greu, però és així mateix.
2: Bueno, era una gran figura i les lesions...
3: La lesió que va tindre, doncs, la va marcar.
2: No, la que va tindre i després va recaure i va tindre una altra...
0: Doncs bueno, a vegades el cos tampoc no acompanya,
1: El cervell, l'estat anímic, també...
2: El cervell, sobretot. Sobretot el cervell.
1: Que m'ho diguin a mi.
0: Veus, a Calo l'acompanya el cos, l'acompanya el cos, però el cervell no l'acaba d'acompanyar.
1: I vaig d'este cos supermusculós i una persona supersensible, tí, tí, tí, ja, saps que és... Perfecte.
0: Ara, és igual, és igual. No la va contar una, però és igual, és igual. O la conto, o la conto.
1: Ho sé, ho sé, tí, no.
0: Ara ja has començat, no? Ara ja has començat.
3: Ja no estem en hora difuntiva. Molla, molla.
0: No, dic que li volia mollar en algun moment del programa, doncs ja mollaré ara. Ara que dic que és sensible i tot això. El diumenge me'l vaig trobar que venia de comunió per la tarda, ja tardet. Aquí d'esquena, mira si el conec, que dic, Calo, venim a dret.
1: Bueno, estàs limitant-ho bastant.
0: Anava sensible, limitadet i animadet.
1: Super Saiyan de manual, tio. Era una comunió.
0: Però ojo, que jo d'esquena anava a la parella i li vaig dir, sense voler ni res, d'esquena caminant, dic, ui, Calo, animadet.
1: Va sentir l'alcohol, d'esquena va sentir l'alcohol. Vale, continuem, vull dir. Tema futbol femení, què?
2: A mi m'agrada, jo vaig a veure partits del Barça femení.
0: Ojo, el Barça femení, ojo,
1: Però que creieu que algun dia arribarà...
2: Saps què passa? Que el futbol femení a Espanya està fatal. Llavors, com que està fatal el futbol femení a Espanya, venen a comprar les jugadores del Barça i se'n van a Anglaterra, que hi ha bastant més equips, molta més competició, Anglaterra i França i Alemanya.
1: I Mèxic crec que també invertix bastant en...
2: Mèxic sí, però per anar a Mèxic se ho pensen més. Se queda més per aquí, per Europa. Llavors els paguen molt més sou, perquè el Barça totes són de la cantera, la majoria.
1: Sí.
2: Llavors el sou és limitat. I venen allí, perquè allí, per exemple, el Paris Saint-Germain és el mateix, el jeque este paga. A l'Olímpic de Lyon també ho té una...
1: El City crec que ha guanyat la lliga anglesa també, de dones. Sí, també. Però creieu que algun dia se ho creuran i realment apostaran i ficaran diners...
2: Aquí a Espanya no.
3: Mentre els altres equips no pugi a l'univers.
1: Aquí està. Però clar, això és
3: una lliga d'un,
0: si fos, bàsicament. Si fos el Madrid femení, igual seria una altra cosa.
2: Però és que el Madrid...
0: Pujaria tot més ràpid.
2: El Madrid femení li fa falta molt per arribar...
0: Ja, però clar, està un altre...
2: No per res, perquè no té cantera, no té res, no té res. Ha fet un equip de fitxatges. Fitxar. I
0: el Barça cantera, cantera,
2: cantera. El Barça cantera. I a part dels que han ara, se n'aniran Alexia, se'n va Mapi, sortirà un altre...
0: Però se'n van bàsicament no per anar a un equip millor, perquè no aniran a un equip millor. Se'n van per fer 4 duros.
2: Per millorar elles econòmicament.
3: I potser hi ha més competitivitat a les altres lligues.
2: I per competitivitat, claro.
1: Sí,
2: clar, no és el mateix en Anglaterra i tens l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, tens allí una sèrie d'equips que hi ha competició aquí el dia que jugues contra el Madrid i punto.
1: Ja està. L'Atlético, de fet, aquí, lo clàssic en les dones sempre és l'Atlético, la final de Copa va ser l'Atlético, tot és, no?
2: Sí.
1: Lo clàssic femení, perquè el Madrid va comprar el tacón en aquell i...
2: Sí, és el que parlem. No t'hi fotut.
1: No creieu que se ho creguen
2: mai. Home, ni se ho creu el president.
1: Aquí està, jo dic que ells són els que s'ho han de creure, la Federació Espanyola, igual que en Espanya, per exemple, l'Espanya també estan foten guerra a les dones. Que,
3: sí, bueno, sí, que bàsicament la base és del Barça, també.
1: Però tot i així, no creieu mai. Jo confio que algun dia...
0: L'aixecaran, la Copa.
1: Jo dic que el Barça en futbol té 9 Champions.
2: Claro.
1: En futbol tenen els Champions.
2: Claro.
1: Si el Madrid compta hasta les Jung Leagues, si el Madrid compta les Jungs, també igual són 11 ja. Claro. Estem a punt d'agafar-los.
2: En tenim dos o tres de Jung Leagues,
1: Vale. Següent pregunta.
0: Ai, mare.
1: Ter Stegen,
2: Adiós. Ui.
1: Què?
2: Adiós.
1: Estàs... Allà, adiós, no? Que cobra un pastizal i té contracte.
0: Però està cedit, no?
1: No, no, que ja està a Barcelona, està allà. Lo van cedir al Girona, se va lesionar i va tornar.
2: Ni va jugar.
1: Bueno, un partit.
0: Lo va cedir i ha tornat. Des del Barça, vull dir.
1: Se'n recordava del camí, Tito. Se'n recordava del camí i ha tornat.
0: Llàstima.
1: Què farem en esta llosa?
2: No, és de Ter Stegen. Tenim 6 porters ara mateix.
1: No, però el Chavny aquesta...
3: Chavny ja està, no? Era un més...
2: No, Chavny se queda.
3: Com a segon porter. Home, va salvar la temporada passada, me la va salvar ell, bàsicament.
2: I llavors està el Cotxen, està l'Astràlega, està el Iñaki Peña...
0: Tenen faena, eh?
3: Està Iñaki Peña?
2: Sí, sí.
0: La directiva té faena.
1: I el Elche també, és veritat? Sí. Estava l'Elche cedit.
3: Sí, correcte.
1: Què farem?
2: En porters ho tenim... Bueno...
1: Perquè damunt és el capità i no, mai, no és de sumar, és d'estos que...
2: Ter Stegen ha tingut un problema, que es va lesionar i ha vingut un porter que està molt bé.
4: Espectacular. És que és la massa.
2: De la Masia.
3: I de bon... perico que... No ho païxen, no ho païxen.
0: Han parlat poc de l'Espanyol, eh?
2: És igual.
0: Haguéssim pogut portar alguna tertúlia de l'Espanyol.
1: Per RAC1, això, eh? No parlem de...
2: A Manolo.
1: Se queda, Manolo, també. Se queda. Confieu en que l'Espanyol, mira, parlant d'això, confieu en que l'Espanyol, ara que té un nou propietari, un director esportiu com Déu mana, que ha fitxat a Bonchi...
2: Espero.
3: Hasta que sentirà la paraula Europa. Sentirà Europa per cavall.
1: És increïble, eh? Com pot ser possible? Però com també aquestes 19 jornades seguides sense guanyar i aguantar-te a primera?
2: Ha fet
1: 8 o 9
2: punts.
1: Ha fet el rècord.
3: Ha sigut la primera millor volta de tota la història i la pitjor segona de tota la història de tots els clubs, m'apareix.
1: Sí, sí, mai havia passat que un equip perquè l'Hércules que portava 17 m'apareix i ara s'ha quedat en 18 o 19. És quedar-se primera, eh?
3: Sí, sí, el pilota, el pal.
1: Girona, què, pobrets?
2: Bueno, esperem que torni a pujar, no?
3: Jo espero que sí.
2: L'entrenador de moment ha marxat.
1: Sí.
0: A l'Ajax, no?
1: Me sap, mal, me sap greu per este xic, pobre, perquè després de, que és mig una llegenda que va portar a Europa i tot, que el seu final...
3: Però veus, són clubs mitjanament petits, claro. Competeixen a Europa, los foten mig equip i adiós, Madrid.
0: I Guardiola també se n'ha anat, no, del City?
2: Sí.
0: En va?
2: No, s'ha quedat.
3: Directiu.
2: S'ha quedat
0: allí.
2: S'ha quedat dins el City.
3: Que diu que són una societat que són 12 equips, no sé què. Sí. 12...
1: El Girona forma part d'un d'ells.
2: Entre ells el Girona.
3: Correcte.
2: El Manchester City controla...
1: El Granada, crec que també.
2: Sí, controla 10 o 12 equips de tot el món. De tot el món, perquè en té una a Nova Zelanda, sí. Penso a Austràlia...
1: No sé què, Red Bull City, no sé què City, tots són...
2: És algú del City, sí. Als Estats Units...
3: El tipus coordinador, m'agradaria, com ho dic.
1: Això és un altre també.
3: A voltar i a cobrar.
1: No, mi que sí, no. I fumar puros i jugar al golf, que no li mola. Que això també és un altre. Lo sabia despedir a la gent com Déu mana.
2: Claro.
3: Correcte.
1: És o no? Quin espectacle van muntar allí per a Guardiola. Però va vindre que el bàsquet, com si diu, lo negre, que era negre metalitzat.
2: Del bàsquet negre, no sé qui deu ser. Del bàsquet de negre.
1: Sí, home, que va fer un vídeo.
0: T'haurem de censurar aquestes coses, home.
1: El negre metalitzat, no és... No Jordan, Michael Jordan, li va fer un vídeo allí, va agafant gent...
0: Ara com ho tallem, això?
1: Tito, no ho tallem.
0: No, com ho hem de tallar?
1: Negre metalitzat.
0: Ja han fet tard, si volem tallar.
1: És una tonalitat, és blanc nuclear, negre metalitzat.
0: Vale.
1: Blau cel.
0: Ja està dit.
1: Ja està. I, doncs, Calu del Vall és responsable de les paraules que diu, Antena Carles, lliure de qualsevol culpa. Vale. Això és una despedida com Déu mana.
3: La veritat que sí.
1: I no el que li van fer nosaltres a Alexia, que la van fotre allà al Solano. Vale. Forense com el sol, com que ja és un bombonet.
2: I a Messi,
1: què?
2: Què?
1: Era Covid, érem jovens.
2: Sí, sí.
1: No sabia el que feia, però què? No es mereix ja.
2: Home, espero que li faiguen, espero. Estem esperant tothom.
1: Li han donat abans un príncep d'Astúries, una princesa d'Astúries, que l'altre hem fet una despedida com Déu mana, bueno, una llegenda.
2: Encara està jugant.
1: Ja, però... D'això és... Però em foten bé, és...
0: M'apareix que està que no s'anirà a la porta, no tornarà.
2: Per aquí.
0: No? Hi ha mal rotllo, no porta...
1: No ho sé.
0: Messi.
2: Bueno, tampoc, no... No serà això. Jo em penso que quan s'acabi el camp i tot això, que ell se retire... Ell se vindrà a viure a Barcelona, eh? Sempre
1: sí,
2: ho va dir.
1: A Cornellà?
2: No, Castelldefels.
1: Estem en piquis miquis. Mires el mapa i no m'ha d'un dit. Si tu digues així, el mapa...
2: Té la casa a Castelldefels.
1: I ha comprat a Cornellà.
2: Això sí.
3: Correcte,
2: ah, això sí.
0: Ara tots compren equipets, no?
2: Sí, diuen que Jordi Alba té l'Hospitalet. Mm. Va comprar l'Hospitalet.
0: I Sergio Ramos vol comprar el Sevilla, però no sé si ho aconseguirà al final, perquè...
3: Ha hagut una cabana...
2: És que el Sevilla no és el Cornellà.
0: Ja, ja.
3: I Sergio Ramos no és Messi.
0: Però sempre vols la notícia, que si estan negociant, que si avant, que si atràs, xec. Ho compres o no compres?
3: Una part del deute, no?
1: No ho sé. Igual ell se pensa que juguen a bàsquet al Sevilla, ell no sap res.
2: O a baloncesto.
1: Pensa que és superjustet.
3: Després de la rebuda que va tindre quan va tornar, que lo xulava, i encara vol invertir.
1: Respeta, respeta l'escudo, no sé què dies. Pobret. Pues bueno, va, Tito, anem a fer l'última.
0: L'última, ja?
1: L'última, no?
0: Va, l'última i què farem més?
1: Després
0: no ho portes apuntat en este paper, eh?
1: Sí.
0: Saps què pareixes?
1: Què?
0: Me recordes a Pablo Motos, a l'Hormiguero, que sempre va en el paper i en el boli, eh? D'allòs de l'any de fa 30 anys atrás. En vas en el paper i en el boli, xec. L'ordenador, en la taula... Actualitzat, actualitzat.
1: Tita, l'última pregunta és... L'última pregunta és...
2: En lo que li pagues al becari...
0: Però mireu-lo, eh? Avui va en el paper ben escrit, que sí. Moltes vegades ha vingut en el paper en trossos, ha pegat en celo...
1: No, això és una llegenda urbana que corre ben esta ràdio... Però jo sempre he vingut superpreparat des de casa, Tito.
0: Nova temporada ho aconseguiré. Nova temporada ho aconseguiré. Que tingués un guió en ordenador.
1: N'aprofitem per a fer una reclamació a l'Ajuntament, si vols ficar unes tablets personalitzades, un sou, una xica de los tuits.
0: Va, a veure, l'última, deixa-ho.
1: L'última no, l'última ja és... Hasta quan creieu que es pot exprimir la vaca de tants de partits, tantes competicions? Quan creus que els jugadors diran prou? Per què?
2: Jo penso que no falta molt per
1: no,
2: això.
1: Perquè és que ara ja la lliga comença abans de que s'acabi el Mundial, que si ha arribat jugadors això, hasta quan creu que se pot arribar a exprimir aquesta...
3: Bon, no tinc idea,
1: no
3: però
1: idea.
3: S'han cremats tots.
1: Però és que de moment els jugadors no diuen ningú, eh? Tots són...
2: Home, jo... tenen un sindicat, eh?
1: Sí,
2: eh? Els jugadors han de dir, però...
1: L'AFA... No, com...
2: sí, l'AFA.
1: AFA. No, AFA és... No. Aficionados del fútbol argentino, ahí la fas.
3: Es verdad, te voy a
2: impresionar. Asociación de futbolistas, no sé.
1: Es la AFE, Asociación de Futbolistas Españoles.
2: Pues ahí, estos son los que han de hablar. ¿Qué pan ellos están? Roba, no sé.
1: Pero
2: los mateix futbolistas, es que cuando pueden, no pueden. Lo que pasa es que los que paguen son los clubes, ellos se lesionen. I llavors el club és el que ha d'anar pagant.
1: I les seleccions, abans hi havia un munt d'amistosos. Ara tot la com si va aquella competició de seleccions,
2: la Lliga
1: de Nacions, Nations League, tot, no hi ha cap partit amistós, no, tot és
3: competició i
2: això sobra.
1: Jo dic, no sé, igual diuen ells, però no haurien de fer la Lliga de 18 equips.
2: Jo em penso que el que haurien de fer és que si un jugador no vol anar a la selecció, que no vagi, perquè ara estan obligats. Aquí a Espanya estan
1: sí,
2: obligats.
1: Clar.
2: Llavors, jo em penso que si un jugador diu, jo no vull anar, estic cansat, el que sigui, no vull anar. O perquè no vull anar.
1: No, perquè no vull anar.
0: Que puguen decidir, no?, una miqueta, claro, no estic bé físicament, pues, no, claro, prefereixo no.
2: Ells no poden decidir.
3: En el seu dia penso que... O l'he pres
1: el que ha dit que no vull anar.
3: Anar a parlar en aragonès,
1: bueno... Van arribar a un acord.
2: Ell va dir que no, però si Luis Aragonés lo convoca i no va, sanció.
0: És que, claro, ara estan obligats.
2: De no jugar.
3: Poden retirar la fitxa federativa.
2: Claro.
0: No, ara estan obligats, no escolten el metge del seu equip, lo fan allí, per a que fer les proves com si no me'n fio. Home, sí. Pues no cal tant. Si no està preparat, no es troba per anar, pues no, un altre.
1: Pues bé, hasta aquí arribaria la secció de Calut i volia saber una miqueta la vostra informació. Bé o no?
3: Bé, molt bé.
0: Has fet la tertulieta, molt bé.
3: Has vingut de l'ec, t'ho superpreparat.
0: No, avui, se nota que és lo teu, tot això, estàs disfrutant avui.
1: M'encanta, que m'encanta el Barça. Va, vos toca contar anècdotes. De moments del futbol, de quan vam anar en aquell camp, de quan vam anar a la final de quan...
0: Jo en tinc una, va, començo jo trencant el gel.
1: Sí, una.
0: Mentrestant la pensen.
1: Vinga, va.
0: Jo te'n contaré una. En Juan Enrique, que abans l'hem nombrat. Juan Enrique, que no està entrenat, president de la penya. A mi en recordo una. No sé si va ser la Champions del 2005, era?
1: No, sí, és.
0: La del 2006. Allí a Roquetes, a l'Hort de Cruells, que van fer la pantalla, la celebració. Bueno, allò es va ser... la gran pantalla, la gran pipa, la gran...
1: I entre testa, setmana, que era abans...
0: I me'n recordo. I ojo que no estés tu també per allà. No sé si no et veig per allà també.
1: Flotant estava.
0: Aginollats, al mig del carrer Major de la Raval de Cristo, i jo, Juan Enrique, m'apareix que estaves tu, no sé què estava més, cantant un cop de fos, i la gran pipa allà en terra, eh? Després de la celebració i no sé quina hora... Un cop del fals allí, saps? Fotent una celebració. Hòstia, Juan Enrique.
1: Salàvem, també.
0: Hòstia, quins records, eh? Era bo, era bo. Parlar de futbol en ell era... Era terrible, eh? Era terrible.
2: De futbol i de...
0: De futbol i de política i de la Raval de Cristo i Catalunya i... Ui, tot això. A veure, anècdotes, va. Ara que vos he deixat una miqueta d'idea.
1: No sé. No, no, a finals.
2: Home, jo vaig anar a una final de Champions i va ser espectacular, perquè la vam guanyar damunt, vam anar a Roma i va ser espectacular. En les penyes, dos autocars, dalt del barco, el Grimaldi, cap allà, crucero.
0: No es va banyar ningú a la font?
2: A la font se van banyar tots els que van voler. A les 12 de la nit els van poder tocar.
0: No els podien a caçar. L'altre dia vaig veure un que es tirava la font i la caçava la policia. Aquell dia no sé si els van a caçar.
2: No, no.
1: Encara està ferit.
2: I molt bé, vull dir, vam anar a Roma i damunt van guanyar el Manchester. Perfecte. I les que han fet a Roquetes, pues tothom diu que molt bé. Les pantalles que fem allà a l'Hort de Cruells.
1: Espectacular. Jo tinc una anècdota de la semifinal contra el Chelsea, que guanyarem 2-0, mos marquen ells abans de la primera part, que s'acaba la primera part 2-1, sí. A la segona part xuta Messi el pal, a l'Arguero, estàvem jo i Albertini allí al Camp Nou, los dos mano a mano, puc, a l'última hora empata Ferran Torres, cabron, no, era Fernando Torres,
3: Fernando
1: el Niño. I llavors es buida al Camp Nou, i estaven los del Chelsea a dalt, sí. Jo i Albertini...
0: De cara d'ells.
1: De cara d'ells, els fotem un calvo de manual, fotem un calvo, vinga, va, pa, mos fiquem allí, calvo, pegam-nos surre al cul, vale, arribem a tortur, a la rabaleta, mos gitem, ens un tema mai seco, pa. Missatge d'una amiga de la dona. Tu ahir la nit aquí l'ensenyaves, lo cul?
0: Ja havia sortit a tot el diari.
1: Què? Resulta que allí havia un de Tortosa treballat d'estos que van en Lopeto, que coneixia a l'amiga de la Madonna, que jo sabia que era... Com pot ser possible que faci un calvo dins del Camp Nou buit i me coneguen i se n'enteri increïblement, eh?
0: Ara quan parlaves del Chelsea, pensava que anaves a dir la semifinal de Champions.
1: Està?
0: De l'últim...
3: La de l'Iniesta.
0: No, que aquell no estava, el que has nombrat encara, que no estava.
1: Jo.
0: I l'Iniesta, que va fotre el gol aquell, sí, de fora de l'àrea. Aquella semifinal. Tu te'n recordes, el de Juanito? Quan va marcar el gol, jo potser és... el moment de més eufòria al Barça que recordo, eh?
1: Jo,
0: lo gol aquell, allò es va ser.
1: El que està clar que és la vegada que he vist trencar més gots per segon dins d'un bar.
0: Això també. Allò es va ser molt fort, eh? Allò es va ser increïble.
1: Increïble.
3: Espectacular. Espectacular. Pues jo el record que tinc d'una final va ser que vam anar l'any 2011 a Wembley. I clar, el plano de los avions se'm disparava. I vam agarrar 5, entre ells Bruno... Ramon Audí, Álvaro, Manolo, el Jandre Pasqual, i jo. Se mos va ocorrir la magnífica idea d'agarrar el cotxe en el món a Londres a veure el final.
5: Chino-chano.
3: Sí, chino-chano.
1: És un moment
3: espectacular. Lo viatge, el que vam xalar, allí, l'ambient que hi ha, de les penyes i tot, i després dins del camp a les seves ja el vam tornar a guanyar al Manchester, 3-1.
2: Sí, sí.
3: En gols de Messi, Villa
2: Festival.
3: I Pedro,
2: Festival.
3: Potser.
2: Festival.
1: Correcte. Pedro, Messi, Villa.
3: Sí, sí. I després s'acaba el partit, agafa el cotxe i per avall. Però és igual,
0: eh? Pomau.
3: No mos ho trobaran de damunt, això.
0: Chino-chano, poquet a poquet.
1: Un viatge de... Quantes hores estem parlant?
3: No ho sé, vam marxar el divendres a les 8 del matí de Roquetes i vam tornar el diumenge a les 7 de la tarda.
2: I es va jugar en dissabte.
1: Sí.
0: Va ser intens. Aquí.
3: Un record que mira, encara se'n fica la pizza que diga.
1: Començo a trobar malament només de pensar-ho.
2: Viure una final de Champions al camp és impressionant. I si la guanyes ja és l'hòstia. Ja és l'hòstia.
0: Què diries? Què és més, final de Champions? Bueno, és més final de Champions, però un Barça-Madrid també.
2: Home,
0: també és telita.
2: Un Barça-Madrid, sí,
0: també és una altra cosa.
2: Aquest últim que vaig estar al... al Camp Nou va ser guapo, guapo.
1: El 2-0.
2: Guanyar la Lliga i en ells. Yeah. Home, no va ser tan guapo perquè veig que va anar a fruixar.
1: Sí.
2: Van fotre el 2-0 i van dir no fes mal.
1: Per culpa del Mundial.
2: No fes mal.
1: Per culpa del Mundial. Mira Pedri. Ai, Pedri, sí. Fermín, pobret. Sí. Què veus?
2: Guanyar el Madrid és important i xales molt.
1: Increïble. Jo ja m'he anat un Barça-Madrid i vam empatar dos. Aquell any vaig anar Barça-Espanyol 2-2. Barça-Madrid 2-2.
2: Per això no penses.
0: Ja està. Per això tens l'entrada una miqueta limitada, saps?
1: Eren de Copa i van passar les dues eliminatòries. El 2-2 del Madrid vaig patir a tope, que havien guanyat allí 2-1. I 1-2, vull dir, i si vols fer el tercer, a la carrer.
0: El que no hem parlat és del preu de les entrades, eh? Se'n van de la bola, m'apareix el tema de les entrades. Perquè ara que un dia amb el Barça-Madrid, jo recordo, no ho sé, abans quan jo hi he anat i pagava pues, uns 80 o 90 euros al gol. Sí, ara segur sí, que 80 o 90 euros no vas a cap puesto un Barça-Madrid.
2: No, un gol, se'n va als 200.
0: Compte?
2: Un gol.
0: Pujar a doble.
1: Joder. Motiu de més per a fer-se soci de la penya Montcaro.
0: Sí. I alguna entradeta et pot tocar.
1: Sempre et donen facilitat.
2: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Te aconsegueixen l'autobús.
0: A vegades tens algun llag al costat, però poques vegades. Si et toca mala sort.
1: Voleu, ara vos canta de la cançó esta que tinc jo.
3: Ai, mare.
1: És una versió...
0: Versionada per tu?
1: De Calú, del dia del partit.
0: A veure.
1: Vale?
0: Fem silenci, va.
2: Vale.
1: Un dia de partit... A la IFE vaig anar, en vores de paurs, me vaig emocionar, la gent ja tremolava, no em preguntis per què, merda que ve Calú, avui no dormiré.
0: Bona.
1: I la gent, quan els cantes, saben que no dormiran. Per això només me deixa una de dia, ja, no?
0: Quan senten esta cançó de fondo, ja... No, ja ve, hasta aquí.
1: La gent ja tremola.
2: Quan senten pipiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripirip
1: proporcional per lo rato que fa que estem junts. Però bueno, últimament bé. De més parlo.
0: De tornada, com ja es fa més gran, ja no aguanta tantes hores, lo tipo. I de tornada ja va més calladet.
1: Aquí és una altra. Però se xala un munt. La veritat és que és una gran experiència anar un dia, una tarda, una nit, t'agafes la motxileta, els teus bocadillets,
0: els teus potets,
1: dos o tres nestis, i vinga, va al Camp Nou.
2: I una tònica.
1: En tota la gent del Barça.
2: Sí.
1: Tots del Barça, és que hi ha gent que probablement al carrer ni les saludaries, però si la veus en samarreta del Barça és tu un germà. És veritat, no, i diran, va, Esteve, és així mateix, som així.
4: Té que ho veia, doncs.
1: Doncs sí, no, és que ja estic capitant-lo a la boda, perquè no sé què, faràs de padrí, ja,
0: família.
1: És així.
0: Abracemos.
1: I si no fos perquè van a samarreta del Barça, passaria pel costat, igual les comillaries, però si van a samarreta del Barça ja és som així. És un sentiment.
2: És un sentiment.
1: Sempre. És una passada.
0: Calum.
1: Què?
0: Què?
1: Fem la rondeta flaix?
0: Home, hem anat una miqueta així desordenats avui, sí, però... Tira. Bueno, no desordenats, no, hem fet un ordre diferent.
1: Un ordre diferent?
0: Ara mos toca la...
1: No, però fiquem-nos una cançoneta, tito.
0: Jo em fico una cançoneta?
1: Sí.
0: Però la tinc preparada, eh? Ja sí. L'he buscat perquè dic... Vaig a ficar un temazo.
1: Vinga,
0: a si
1: tema en català.
0: Bueno, tema raquen.
1: Tema raquen,
0: com diuen.
1: Va, tito, quina...
0: A veure si t'agrada, eh?
1: Vinga, va, fot-li.
0: Vinga, va.

0: petita.
1: A mi em mola moltíssim, eh?
2: La xutxa.
1: A mi em mola moltíssim, eh?
0: Què?
1: I això és la música que fico, eh? Per als vells i tot això, per la
0: gent. Jo no l'havia sentit mai, però...
1: Eh, tots allí, vinga.
0: Me mola. Me mola, i ara més que l'estiu, que ho balles tot, eh? Te fiquen,
1: molt bo,
0: te fiquen el benau, el tiburón, i a ballar, reventar cintura, reventar cadera.
1: Quan vas content i estàs animat, ho balles tot, eh?
0: Me cago en...
1: Lo que sigue.
0: Tito.
1: Què? Tirem a la...
0: Ronda
1: Fly.
0: M'encanta aquesta soroll.
1: Bueno, al final mos patrocinarà,
0: sí,
1: l'estrella.
0: L'estrella, no?
1: L'estrelleta.
0: L'estrella. No, jo sé si heu sentit mai el programa, no ho heu escoltat
1: no.
0: mai.
1: Siguem però... sincers, no?
0: Sí, sí, és la resposta habitual. Però la Ronda Flash és una sèrie, una bateria de preguntes, de 10 preguntes, resposta ràpida.
2: Bateria curta.
0: Bateria de preguntes.
3: Pels dos?
0: Pels dos. Farem una cosa.
2: Una cada un.
0: No. Contesta Alberto, Ramon. A la segona pregunta, Ramon, Alberto. A la tercera, ah, vale?
2: Vale.
0: Superfàcil, sou dos.
2: Va.
0: Començarem. Què sou més, de parella o amiguetes vàries?
3: Amiguetes vàries.
2: Parella.
0: Molt bé. Què sou més, de tardeo, matiner o començat dijous, divendres i acabat diumenge?
2: Jo tardeo.
3: Jo també començo en tardeo, però se pot fer matiner.
2: I acaba en diumenge.
0: Molt bé. Mama o papa?
3: Papa.
2: Mama.
0: Molt bé. Què sou més, de xupitets o anar al pelotasso?
2: Pelotasso.
0: Clinc, clinc. Los dos, pots els dos,
1: eh? Ramon, ha sigut, Ramon ha sigut molt bo, però pam, directe, directe. No mos enganyéssim.
0: Per davant o per detrás?
2: Mos coneixem.
0: Per davant o per detrás?
1: Ja comencen, ja.
3: Si comença per davant, s'acaba per ser poc.
0: Depèn de la nit.
2: Per davant.
0: Per davant.
2: Sempre de cara.
0: Pecat o vici preferit?
2: La cervesa.
0: Sí. De servir el tabaco estem patint. Molt bé. Aquí o què odies?
3: Els polítics.
0: Ramon?
2: Els que no diuen la veritat.
0: Mare.
2: Els que t'intenten enganyar.
1: Mira tu, jo pensava...
2: Els fariseus.
1: Jo pensava que diria a Madrid o...
2: No, bueno, els fariseus.
0: Fariseus.
2: Sí.
0: Fariseus. Sempre
2: sí,
0: tens sí. algo.
1: Jo m'he quedat tot més, saps?
0: Amor,
1: i quan s'acaba el programa ho buscaré.
0: Amor o amor secret o amor platònic, aquella que dius una Esperança Aguirre, una Cospedal,
1: aquelles
0: una
1: que tenies,
0: Ayuso.
1: Aquelles que tenies la foto a la carpeta, lo postre a l'habitació.
0: Un Pedro Sánchez.
2: I a la Marta Sánchez.
0: La Marta Sánchez.
1: Ah, amigo.
0: Que anava amb fascistes.
3: Tio, és que n'han llegut tant. No em visualitzo cap ara.
1: Ves i compta-ho.
2: Ah, llavors no era fascista.
0: Abans no. Se la va cantar als militars.
1: L'altre dia, l'altre dia va anar a l'Hormiguero també esta setmana.
2: Sí.
1: Va anar a l'Hormiguero i esta dona dic, pues jo està igual que fa 20 anys, que dic que sí, està però... tot igual. Ah, li mires els braços i dius no. Sí, té l'edat, té l'edat.
0: Té el pavó.
2: Tu has preguntat això de fa molt temps.
0: Alberto.
2: I ara mateix no en tinc.
0: Qui era, no sé quin has dit.
2: Moltes.
0: No n'hi ha cap de mort.
3: N'han llegut tantes que no em visualitzo cap. Ara mateix
0: diré més per ensenyar.
3: Sí. Quan arribo a casa miro el carpeto i truco.
0: Quin espai gaudir ets tu que diguis. Vale. Què has fet que no faries mai més?
3: Buf.
0: Anar a la final de la Champions en cotxe o...
3: No res. Tornaria a fer tot el mateix.
1: A vegades te'n passen.
2: A mi no em pera res.
3: No m'arrepentixo.
1: A vegades te'n passen pel camp, però dius... Ho dic.
0: No, però són d'estos matxos alfa. Ne queden pocs. Aquí en som tres, però ne queden molt poquets.
1: No me n'arrepentixo.
2: No, és veritat, no.
0: I última, Ramon. Si poguessis fer desaparèixer algo o algú d'este món, que dius... Bon ballar, senyor de cop.
2: Algo.
0: Algo o algú.
2: No ho sé. Acabo.
0: No.
1: Algun equip.
0: Fica el pam, pam, pam, pam.
1: No. Mira que jo em pensava, estava convençut que anava a dir l'espanyol.
0: No. Jo em pensava que el programa acabaria bé, però la teva que li ha rebut la última pregunta.
2: Ja no vull que desaparegui ningú, no, ni cap equip, ni res. No.
1: Tots fan
2: jo
1: falta.
2: Jo sóc del Barça
0: ni Harry Potter.
2: I els demés que s'espavilin.
1: Tots fan falta per la diversió al final.
2: No, no, no, que jo sóc del Barça.
0: Ni Harry Potter.
2: No sóc contra anti-res.
0: Ni Netanyahu, ni Harry Putin.
2: Harry Putin. Home, Netanyahu, ojalà.
0: Ja veus, veus com algun d'estos.
2: No, este sí.
0: Home,
2: este sí.
0: Netanyahu.
2: Este no t'hi perdó de Déu. Molt jueu, molt jueu, però no t'hi perdó de
3: Déu. Algo
0: o algú.
3: Algo que fos l'enveja, que vos tenim d'una data que desaparegués, i algú, pues, el senyor Donald Trump.
0: Molt bé, el taronja.
1: Te n'ha dit dos,
0: Algo, l'envidia. L'envidia. Jo que tinc un munt, Albert.
3: De mi? De mi?
0: Sí, perquè aquests 40 anys que tens molt ben portats.
3: Sí, que 40.
0: Vols molt bé, l'han superat en tot. 40. 40 els dos sou de la mateixa quinta? Molt bé. Felicitats, molt bé. Han contestat molt bé.
1: Sí, sí. Play català, eh?
0: Espectacular, espectacular. Pues bueno, hasta aquí ha arribat el programeta.
2: Molt bé.
0: L'heu xalat?
2: Bé, molt bé.
3: M'ho us han passat molt bé.
0: Sí o no?
3: Sí.
0: ¿Vos podíeu recordar el pròxim evento que teniu este de...
2: Jo espera parlar de la penya, però veig que n'han parlat poc.
0: Sí o no?
2: No és suficient, no és suficient.
0: Sí o no?
2: No, a veure. El pròxim evento ja són festes... Bueno, no, demà.
0: Demà?
2: Queda que demà fem la presentació
0: d'estudiant. Ah, veritat? I de Espubilles i de...
2: I després ja venen festes. Ja
1: hi haurà teca i tot això.
2: Sí, hi haurà un berenarillo.
1: A la gent li agrada saber-ho, això, saps?
2: Sí, ja berenarillo, però... Hasta que s'acabe.
0: Hasta que s'acabe.
1: No ho diguéssim molt fora, a veure si també fem curt.
3: Hasta fin d'existència.
2: Hasta fin d'existència.
0: Primer s'ha de posar la presentació i tot, eh? No, berena i bona nena.
1: I s'han de fer socis. Sí, la teva. Que val 17 euros només, xec, socis.
2: I recordar lo del Guinyot, que enguany canvia, que és dissabte, que les inscripcions les farem allí, que no cal que vagin a cap puesto, que les farem allí quan arribin. I ja està, que els socis pagaran 5 euros i els no socis 10 euros per jugar al Guinyot. Que els premis són com sempre, un trofeu i pernil el primer, trofeu i espaleta el segon, trofeu i chorizo gordo,
1: chorizo dur,
2: al tercer,
0: aquí està, quan i dius chorizo, no és zapatero, no? Quan dius
2: i els quarts, trofeu i un fuet.
3: Quan ha dit chorizo t'ha mirat tu.
0: Ja ho sé. Ramon Txec, és el que m'estimaves. Perfecte.
1: I recordem que sis...
2: No, i hi haurà regals per tothom.
0: Vale.
2: Vull dir, després algo senzillet, però que tothom se'n portarà algo.
0: Pintacular.
2: Com sempre.
1: I si es volen fer...
2: I després, berenarillo. També,
1: I si es volen fer socis, que vagin en busca de Ramon...
2: De qualsevol de la penya.
1: O de qui sigui.
0: A la Lira
3: o al bar de la plaça.
2: Al bar de la plaça. Molt bé.
0: Que allà hi ha un full d'inscripció i tot el rotllo, important, ficar número de compte...
1: Ficar-lo bé, que després estan los retorns...
0: Ahí està,
3: correcte.
0: M'encanta. Vos heu passat bé o no?
2: Sí.
3: La veritat que sí.
1: Normalment sempre diuen sí, tornaria, molt bé, la veritat...
0: Ja, però després de que m'ho di a mi...
1: Jo trobo que ho diuen en sèrio.
0: Jo també. Jo m'ho he passat bé.
3: Sí, jo sí, sí.
0: M'encanta. Dos llegendes, eh? Sí. Estes roquetes. És veritat o no?
1: Sí, sí.
0: Cagó en Déu. Fos bé, què?
2: Dime.
0: No res, agrair-vos la vostra presència.
1: S'agraeix la camiseta, que no ho he dit. Dona gràcies la camiseta que t'han regalat.
0: És que jo no vull dir-ho perquè no sé si la tinc que tornar.
1: Ara que ja l'has portat un ratet i ja has fet una miqueta de oloreta corporal.
3: Quan s'apagui el micro, la rentes i me lo tornes.
0: Allà pegar els meus feromones. Això és un imant de xoxetes. No es pot dir això.
2: 25 euros.
0: 25 euros per portar-la, gràcies.
1: A la pròxima quota ho haurà sumat.
0: 25 euros, algú m'ha comprat la samarreta.
3: Barata és, eh?
0: Barata, superfresqueta, superguapa, en l'escut de la cabra.
1: Que ja, mos farem la fotet, després mos farem la camiseta
0: que
1: i ho ensenyarem.
0: Que es xalarà.
1: Lo guapa que és.
0: I no res, per lo de després, agrair als oients que mos demanen cançons.
1: Sí, i que mos escolten, que i encara mos escolten, eh?
0: Hi ha que tenim haters que mos insulten.
1: Bueno, la gent famosa, ja ho saps, que hem de tindre de tot. Hem de tindre gent que et felicita, has de tindre gent que...
0: Si manés Alberto, no n'hi haurien d'estos, ja que aquesta carga de la gent que t'enveja.
1: Però d'això, tots mos felicitaria, eh?
0: I no res.
1: Recordem, va, nosaltres també ja mos podem seguir tot això.
0: Recordar els nostres Instagram. Companys que venien al programa, que poden tornar.
1: Sí, ah, bueno, sí, els podem saludar. Sí. Ja ni els hem nombrat, sí. Ni els hem nombrat
0: com per seria, res. Com seria aquell que era així més calvo?
1: Home, és, no me'n recordo, sí. Ja fa tant de temps.
0: Que va tindre una xiqueta,
1: Però faries això ja.
0: Pau.
1: Ah, sí, Pau, sí, esa roqueta, sí.
0: L'altre que estava al teu puesto, que feia la feina que tu fas ara.
1: La feina que faig jo ara aquí, com seria?
0: Iepa!
1: Aquí han anat abandonant el barco tots, eh?
0: Però n'hi ha una que no pot dir perquè és autònoma, no, tontònoma.
1: Bueno, jo també soc autònoma i...
0: Ara està en divendres a full de banda.
1: Avui mos ha abandonat, ja està.
0: Ara anem a veure que els nostres invitats diuen que volen pagar un cling-cling a la piscina.
1: Ah, sí? Doncs pues ja, anirem aquí.
0: No els podem dir que no, tita. I recordar...
1: Reds socials, a Instagram, a Facebook, que mos seguis, que mos envien... Ah, sempre ho diu Nati, però avui ho diré jo. Envieu-mos alguna coseta, home, envieu-mos alguna coseta.
0: Que ja veieu que si...
1: Demaneu... Nati, com ho diu, sempre emprenyada. Home, sí. No, ja ens envieu-nos alguna coseta.
0: No, però no em surt este ton, a mi. Soc més huevor, jo soc més...
1: Que mos envien, igual que avui mos han dit una cançó, una petició, pues que mos envien... Cançons per ficar, algun tema per a parlar, alguna cosa per a fer així de delicada, el que sigui.
0: Que sigui, Tito.
1: Nosaltres farem el que diguem.
0: Recordar que tenen tots els programes penjats a antenacaro.cat.
1: Concat, tots penjats allí, que Paco fa la faeneta, super.
0: Guió baix a fer punyetes.
1: A fer punyetes. I els horaris, recordem?
0: Horaris, tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA, a les 23:00. Dissabtes a les 15, diumenge a les 12 i dimarts, per a quan arribes de festa al dilluns, a les 7 del matí, a fer punyetes per dormir.
1: Res, intenten d'horaris, no tenen excusa, no tenen excusa per escoltar-nos, eh?
0: Però després, Tita...
1: On anem, ja?
0: Dir que potser...
1: Ai, mare, què mos
0: vols? El programa següent serà l'últim de la temporada, Tita.
1: L'últim ja?
0: L'últim ja... Perquè, segons el contracte...
1: Perquè ja no aguantem l'últim.
0: No, segons el contracte hem d'acabar abans que comencem festes roquetes, que s'acaba el pressupost, no ens podem pagar...
1: Bé, no, però és tot. Que dos persones també crema una miqueta i ja estem una mica... Necessitem vacació. Dos persones... Renovar idees.
0: Jo entrava a l'apartat d'animal de companyia, però sí, Tito, si tu em comptes com a persona, doncs som tu i jo, dos persones.
1: No, a rateig sí.
0: M'encanta.
1: A rateig sí. No. Quan te vaig veure el diumenge passat... No. Allí no ho sé, si era persona o era animalet. Però...
0: Era cara de correccional, era.
1: Aquí ho podem dir, no? El pròxim programa.
0: El pròxim programa
1: podem
0: serà...
1: tirar algo...
0: Sí.
1: Pot ser algo en directe?
0: Hi haurà sorpreses.
1: Igual mos arriesguem a fer-lo així.
0: En directe s'està parlant de fer un directe, si tot va sobre el previst...
1: Però un directe o en el carrer?
0: Un directe, no ho sé, Tito. No ho sé, igual jo...
1: El de Nati, farem el directe al de Nati.
0: Doncs me llamo...
1: Farem el directe al de Nati.
0: Jo si hi ha la piscina, hi ha un clic-clic, jo, Tito, faig el que compro.
1: Dins la piscina, eh? Podem fer allí el programa? Dins la piscina portem les càmeres. Paco?
0: Jo estic nedant, Tito.
1: No, ja et veig. Paco segur que porta les càmeres, ho munta tot allí perquè fessem el directe al de Nati, al mar de la piscina.
0: Un incís, que siguin submergibles les càmeres, Paco, te les jugaràs, creu-me. Que siguin water resist, creu-me, que siguin water resist.
1: Pues no sé tu, però jo m'he obert la llumeta i ho veig, eh?
0: No. Jo estic visualitzant.
1: Jo demà parlo amb Paco i això es fa, eh?
0: Ja se m'està ficant a pell de gall. Paco, el dissabte. Busca'l.
1: Paco, en dissabte, en diumenge, en festa, en Sant Joan, en el dia que vulguis, Paco.
0: No.
1: Dorm aquí baix de la taula, ja això, esta, Paco.
0: Tito, deixem aquí o què?
1: Sí, deixem-ho. Ja n'hem fet prou avui, eh?
0: M'ha encantat.
1: Ja n'hem dit prou. De coses, de disbarats, de tonteries,
0: sí.
1: De gràcies,
0: no, ja sé.
1: De tot.
0: Tito, t'estimo.
1: Jo també. Ara t'abraçaria, però sí, tenim el vidre este al mig.
0: No em subestimarà, que
1: et fotria una abraçada i una besada ben forta.
0: Te foto un doble tirabussó aquí, però caig en si.
1: No. Bueno, família, ho deixem aquí.

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Ivan, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no seran immediates després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica del pacte ha estat immediata amb la caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini.
2: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat, i per tant tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
1: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets de Vallès ja retirat encara provoca retencions direcció a Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP7 a Cerdanyola, direcció Girona, continua deixant un carril tallat, i també un camió avariat a l'A2 al Bruc també deixa un altre carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Mecano.

0: la ràdio. Antena Caro.
1: No éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració d'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar en la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a la P7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iraní i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que es formalitzarà el divendres a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà també amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. I el govern espanyol ha autoritzat la licitació de contractes per valor de 216 milions d'euros destinats a la conservació i el manteniment de més de 560 quilòmetres de carreteres estatals a Catalunya. Les actuacions afectaran principalment trams de l'AP7, l'AP2 i també l'AB30, les quatre demarcacions catalanes, inclouran treballs de manteniment, reparació del ferm i també substitució de tanques deteriorades. I Junts ha registrat una esmena al Congrés per reclamar la convocatòria d'eleccions generals davant el que consideren la situació d'extrema debilitat del govern espanyol. La formació argumenta que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç de superar el bloqueig polític, especialment després de la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE i Sumar. I l'autòpsia de l'home trobat el divendres mort a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú ha descartat que es tracti d'una mort criminal. El primer informe forense conclou que no hi ha indicis de la participació de terceres persones i ara s'investiga si la mort va ser accidental per causes naturals o bé un suïcidi. Els Mossos havien activat inicialment el protocol d'investigació per esclarir els fets, però amb els resultats de l'autòpsia queda per tant descartada la via policial. I els Mossos d'Esquadra han detingut també dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordant dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos, que han estat detinguts en dues fases. I l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa avui la temporada d'estiu a les platges amb un reforç dels serveis de neteja gràcies a la nova contracta municipal. Entre les novetats, augmenta la freqüència de neteja de cales, roques, camins de ronda i aparcaments, i la retirada de pèlets passarà de fer-se un cop l'any a 6. El servei de socorrisme també es manté sense canvis i funcionarà cada dia fins al 14 de setembre amb 38 efectius de la Creu Roja distribuït en les 8 platges del municipi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Més punts on combatre la calor i les altes temperatures a disposició de tota la ciutadania. Roquetes amplia aquest estiu la xarxa de refugis climàtics fins a arribar a un total de 13 distribuïts tant al nucli urbà de la ciutat com a la Ravaleta, després d'afegir-ne 4 de nous. Tanmateix, el municipi garanteix l'obertura d'espais climatitzats interiors en cas de declaració d'onada de calor per part del Procicat, en concret el Saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes i l'Aula Menjador de l'Escola Raval de Cristo. A la vegada, completen l'oferta de refugis climàtics interiors altres edificis i equipaments municipals on s'hi pot accedir lliurement, com són la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixa i el Pavelló Municipal. El llistat també inclou les zones a l'aire lliure amb ombra natural, entre les quals s'hi troben parcs, jardins i passejos. A la vegada, el municipi disposa de 13 fonts públiques d'aigua com a punts d'hidratació on la població pot beure i refrescar-s'hi. Aquests són els refugis climàtics del municipi. Refugi interior, Ajuntament de Roquetes, Saló de Plens, de 9 del matí a 2 del migdia de dilluns a divendres. Durant la declaració d'onada de calor per part del Procicat serà de les 9 del matí a les 6 de la tarda de dilluns a divendres i de 11 del matí a 6 de la tarda en dies festius. Refugi interior, Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixa, del 12 de setembre al 31 de juny, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 4 de la tarda a 8 i mitja del vespre. Dimecres i dissabtes, de 10 del matí a 1 i quart del migdia. I del 22 de juny al 10 de setembre, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9 del matí a 1 i mitja del migdia. Refugi interior al pavelló municipal, de les 9 del matí a la 1 del migdia, de dilluns a divendres. Pel que fa als refugis exteriors a Roquetes, de caràcter permanent, són els següents: Hort de Cruells, carrer del Canal, passeig Ramon Bosch i Rossell, plaça de la Raval Nova, parc Manel Domènech, pista Skate Pavelló i parc dels Plataners. Pel que fa als refugis climàtics a la Ravaleta, de tipus interior, a l'escola Raval de Cristo, a l'aula menjador, durant la declaració d'onada de calor per part del Procicat de les 11 del matí a les 6 de la tarda. I refugi exterior permanent a la plaça del Pare Cirera i parc polígon d'Ancedor. Pel que fa a les fonts públiques d'aigua a Roquetes, aquestes són les seves ubicacions. A l'Hort de Cruells, al passeig Ramon Bosch, carrer del Canal, carrer Sant Carles, placeta del carrer Santa Anna, carrer Pare Romanyà, casa de la Font, plaça Catalunya, plaça de la Raval Nova, pavelló municipal, parc Manel Domènech i parc dels Plataners. I finalment, fonts públiques d'aigua a la Ravaleta, a la plaça del Pare Cirera.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
5: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc en una temporada que està arribant a la seva fi. Ara ja les lligues ja han acabat i el que es fan són els tornejos habituals de final de temporada i també algunes finals de competicions que també ja van acabant, com dèiem. Aquesta setmana anem a començar parlant de tornejos, ja que aquesta cap de setmana aquí a l'estadi de l'Observatori del Roquetenc va organitzar dos tornejos de futbol base, un en categoria pre-Benjamí i un altre de categoria Benjamí, dissabte dia 13 i diumenge dia 14, i anem a fer una mica de resum de com van anar aquests tornejos, perquè fa el dissabte dia 13 van fer el quart torneig de categoria pre-Benjamí Ciutat de Roquetes, en què van participar el Club de Futbol Amposta, el Club de Futbol Gandesa, Club de Futbol Mas d'Enverge i els dos equips del Roquetenc, el Roquetenc Groc i el Roquetenc Roig. Es va fer una lligueta entre tots els equips durant tot el matí i la cosa va anar molt bé perquè el Roquetenc Groc es va proclamar campió d'aquest torneig en ple victòria, va guanyar els quatre partits que va jugar. Per tant, el Roquetenc Groc que guanyaria, el segon va ser l'Amposta, tercer el Mas d'Enverge, quart el Gandesa i el cinquè classificat va ser l'altre equip del Roquetenc, el Roquetenc Roig, format per jugadors de primer any. I com diem, el Roquetenc es va proclamar campió i va fer ple victòria, es va guanyar 1-0 a l'Amposta, 3-0 al Gandesa, 3-0 al Mas d'Enverge i en el duel fratricida es va imposar per 7-1 al Ter Roquetenc, al Roig. Per tant, bona participació del Roquetenc en aquest torneig en què va aconseguir el torneig jugant a casa. Diumenge es va fer la categoria Benjamí, van pujar un eslaó, es van participar el Club de Futbol Amposta, el Club de Futbol Tortosa Ebre, i els dos equips del Roquetenc, el Groc i el Roig. Per tant, un torneig també de nivell amb Amposta i Tortosa com a rivals. Val a dir que també es va fer una lligueta entre tots els equips, i aquí l'Amposta va ser el que va ser més regular i va quedar campió amb 7 punts. El Roquetenc Roig va quedar segon, també va competir molt bé quedant aconseguint 6 punts. Tercer seria el Tortosa Ebre amb 2 punts i el Roquetenc Groc que faria un punt, però també va competir molt bé en jugadors de primer any. Per tant, bona participació del Roquetenc en aquests dos tornejos. Pel que fa, diguéssim, als alevins, com diem, ja van acabar la seva lliga. A la Copa Terres de l'Ebre, doncs el Roquetenc va fer una lliga de menys a més, va acabar segon classificat amb 12 punts sumats, 4 victòries, cap empat i 3 derrotes, 40 gols a favor i 31 en contra. Per tant, el Roquetenc que va tenir bones sensacions d'aquesta lliga. I els que encara estaven competint eren els alevins que jugaven a la Copa Terres de l'Ebre, el Roquetenc Blau i el Roquetenc Groc, en què aquesta setmana doncs, han acabat de competir. El Roquetenc Blau va fer amb una derrota a Camarles per 7-2, i pel que fa al Roquetenc Groc doncs, va acabar la lliga amb el derbi contra el Catalonia. Del Roquetenc Groc doncs, va competir prou bé, però finalment el Catalonia es va acabar imposant per 2-8. Ja anem a parlar de l'equip cadet del Roquetenc, de l'equip cadet masculí, que tenim molt bones notícies, ja que l'equip del cadet doncs, una vegada va acabar la lliga regular doncs, va disputar la Copa Terres de l'Ebre, en el seu grup doncs, va quedar primer de grup, per tant això li va permetre disputar la fase final, en què la fase final és que es va jugar aquest dissabte a Vítem, doncs van arribar l'Escó, el Gandesa, el Roquetenc i el Club de Futbol Amposta C. El Roquetenc doncs, a la semifinal es va imposar a l'Escó, va donar una mica la sorpresa i el Roquetenc es va imposar a l'Escó i va arribar a la final. La final la disputava contra el Club de Futbol Amposta C, que en principi era favorit per guanyar el títol, però el Roquetenc va fer un partit molt seriós, molt ben defensa, molt concentrat en tot moment, va marcar un gol i va saber mantenir l'avantatge fins al final, tot i que l'Amposta va insistir moltíssim, però el Roquetenc es va saber sofrir, va saber defensar-se i va aconseguir aquesta victòria merescuda pel treball que van fer els nois. Per tant, un nou triomf del futbol base del Roquetenc, que s'emportaria doncs a aquesta Copa Terres de l'Ebre de manera brillant i merescuda contra el club de futbol Amposta. Per tant, nou èxit pel futbol base del Roquetenc. I pel que fa doncs a l'equip masculí, com diem, ja va acabar la Lliga i la Copa fa unes setmanes. Els equips femenins doncs també doncs van acabar les seves lligues la setmana anterior. Com diem, anem a recordar com és que l'equip femení doncs ha fet el triplet de títols, o ha guanyat tot amb la Lliga de Futbol 7 Terres de l'Ebre, va guanyar la Copa Terres de l'Ebre i finalment va guanyar també la Copa Tarragona, com vam informar la setmana anterior. Per tant, temporada exitosa de l'amateur del femení del Roquetenc. I la mater masculí, que com ja sabem, doncs va acabar la lliga fa unes setmanes, en què va fer una lliga també prou regular, en què sempre es va mantenir la part alta de la classificació, va acabar a 6è amb 52 punts sumats, 62 gols a favor i 44 en contra. Per tant, bona temporada en general de tots els equips del Roquetenc. Ara, quan arribem a aquest punt, parlem de la propera jornada, però aquesta vegada ja han acabat totes les lligues. Per tant, l'únic que sí que informarem és que el proper cap de setmana l'estadi de l'Observatori doncs serà la seu d'un prestigiós torneig de futbol femení que es disputa la Women's Champions Cup, i en què el Roquetenc doncs col·laborarà també directament en aquest torneig. I bé, tenim el privilegi que el nou estadi de l'Observatori serà seu de la categoria cadet i juvenil d'aquest prestigiós torneig, que es farà els dies 20 i 21 de juny. I pel que fa al Roquetenc, l'equip juvenil femení doncs participarà en aquest prestigiós torneig. La categoria juvenil està prevista que es disputi el dissabte dia 20, i de moment sabem que la fase de grups, el Roquetenc ha quedat enquadrat al grup A amb l'equip del Masquefa de la comarca de l'Anoia i el San Lorenzo de Terrassa. Per tant, el Roquetenc jugarà aquests dos partits el dissabte pel matí, i anem a veure si a sort i pot superar aquesta fase de grups i anar competint i arribar en aquest torneig el més lluny possible. Tant de bo, jugant a casa serà un al·licient afegit per a les noies del Roquetenc, a veure si poden fer una bona imatge. També convidem a tothom que vingui al camp a veure futbol femení d'alt nivell, el que podem veure aquest cap de setmana a Roquetes. I el diumenge, dia 21, es disputarà la categoria cadet. Aquí el Roquetenc no tindrà representació, però també invitem a tothom que vingui al camp perquè podran veure grans partits de futbol femení, en uns partits que es jugaran de manera ininterrompuda des de les 10 del matí fins a les 20:30 de la tarda. Per tant, tot una gran diada de futbol femení de primer nivell que podem gaudir aquí a Roquetes. I després ja només ens quedarà el diumenge, dia 28 de juny, la gran festa final de temporada, que com sempre tanca el que ha sigut un any esportiu del Roquetenc, amb un dinar popular que es farà aquí al camp, amb moltes activitats per als nens i nenes i moltes sorpreses també, i per tant serà la gran manera de acomiadar aquesta temporada. I per últim també recordem, com cada setmana fem, que està en marxa el gran acte que es farà el dia 19 de setembre, dissabte 19 de setembre, en què se farà la primera trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius del Club Esportiu Roquetenc, així com també la trobada que va quedar pendent de totes les pubilles que han estat representant el club al llarg de la seva història. Tot això s'inclourà en un gran acte el dia 19 de setembre. Encara falten mesos, estan ultimant els detalls, però si algú encara no s'ha inscrit al grup de WhatsApp en què estan tots els exjugadors, que contacten amb qualsevol membre de la Junta o qualsevol exjugador, i se l'inclourà i deixa informar puntualment de d'aquests actes que es faran el dia 19 de setembre, en què esperem gaudir d'una jornada històrica del Club Deportiu Roquetenc. I bé, doncs la temporada, que un dia ja va acabant, pràcticament aquests microespais ja arribaran a la seva fi. La setmana que fem un resum general de com ha anat tota la temporada, i bé, per tant, bona setmana. Convidem com és a tothom que vingui aquest cap de setmana a veure aquest torneig internacional de futbol femení que es juga aquí a Roquetes. I bé, fins aquí l'actualitat del Club Esportiu Roquetenc per aquesta setmana.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Aquest proper cap de setmana, 20 i 21 de juny, les Terres de l'Ebre es converteixen en l'epicentre absolut del futbol femení català. Torna la Women's Champions Cup en la seva 5a edició. Un torneig que va tots els records i que enguany té un marcat accent roquetenc. Per parlar-ne avui, als nostres estudis tenim el director de l'esdeveniment, a Fran Carratalà. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia, i molt bon dia a tots els oients també d'Antena Caro.
4: Com diem, arriba ja la 5a edició d'aquest torneig de la Women's Champions Cup. Però, si et sembla, fem una miqueta de història, de posar antecedents als nostres oients. Com naix aquesta competició?
6: Bueno, la veritat és que Women's Champions Cup fa 5 anys va néixer a Camarles. Allí va ser la primera seu. Només es feien dues categories. Vam néixer en les categories d'Aleví i d'Infantil, a Futbol 7. I la primera edició vam tindre 23 equips. Vam tindre unes... va ser una edició que va ser una mica... i ens va servir una mica de prova, la gent va quedar contenta, i conforme han anat passant els anys, la gent ha anat demanant categories, i en funció de les demandes i com s'ha anat reestructurant el futbol femení a Catalunya, València i Aragó, que són la majoria dels equips que venen històricament catalans, valencians i alguns aragonesos. Llavors, en funció del que fan les federacions i en funció de les demandes dels equips, nosaltres cada any, quan arriba el mes de setembre, ja triem per l'any següent, al mes de juny, quines categories anem a fer. Històricament, la Women's han crescut molt, sumant l'edició d'enguany, en 5 anys en total hauran passat més de 85 clubs diferents, hauran passat més de 200 equips diferents, hauran passat més de 2.500 jugadors diferents. Per tant, el creixement és molt important, perquè ara, aquesta edició arribem a 75 equips, i hem aconseguit que este 5è aniversari, a més, com a gran regal, estrenem el futbol 11, que mai havíem fet futbol 11, no? Vull dir, sempre havíem fet futbol 7, i ara ja arribem a 9 categories. Molt satisfets, ha sigut un camí que han picat molta pedra, però crec que és molt satisfactori perquè cada any hem anat creixent.
4: En definitiva, podem dir que el balanç és positiu, però quina seria la filosofia? Quin és l'objectiu d'aquest Women's Champions Cup?
6: Jo crec que els objectius poden haver diversos. Un d'ells, i pot ser el principal, és potenciar l'esport femení, sobretot en aquest cas és en aquest cas és més el futbol de moment, no? A dia d'avui, però al final estem potenciant l'esport femení, estem potenciant de que noies inclús del territori també veguin aquest espectacle, i a mi ho diuen, a mi també m'agrada jugar perquè l'amiga meva juga o perquè ma germana juga, o saps el que vull dir? Una miqueta potenciar així el futbol, potenciar el territori també. Jo crec que estem posant les terres de l'Ebre al mapa, no? En aquest cas del futbol, però estem creant turisme, estem fent que les famílies vinguin a visitar les terres de l'Ebre, sobretot cap al Delta l'Ebre, i enguany també la novetat una mica de Roquetes. Jo crec que una mica això, no? Posar el territori en el mapa i fer que el futbol femení ajudar i posar este granet d'arena perquè el futbol femení continua creixent.
4: Podem dir que aquest torneig és referent a Catalunya, no?
6: Sí, és un torneig que ara mateix és líder a Catalunya per segon any consecutiu, però som líders, aquí he de fer un matís, som líders en els tornejos de format d'un dia, exclusiu de futbol femení. Hi ha gent que igual fa tornejos en format de diversos dies, el nostre d'un dia, cada categoria. Hi ha categories que juguen dissabte, el dia 20 de juny, dissabte 20 de juny, i n'hi ha d'altres que juguen el 21. 9 categories de FUFFEM, al tindre tantes categories i tants equips, enguany arribem, com m'he dit abans, a 75 equips de 39 clubs diferents, superem les 800 jugadores. Les dades oficials de quantes jugadores tenim s'acabaran de publicar quan s'acaba el torneig, perquè ara sempre hi ha algun equip diu, afegis-me una més, no? Però entre tot haurem superat també els 180 partits entre les 4 seus. És un any històric perquè també la seu de la Cava s'estrena, la seu de Roquetes també, i mantenim els camps de Camarles i de l'Aldea.
4: Com molt bé comentaves, són 75 equips, 39 clubs diferents, clubs que són de fora de Catalunya. Quins serien els més destacats també com a novetat?
6: Com a novetat, jo enguany haurem... abans que em feia la pregunta de les dades històriques del torneig, nosaltres ja en aquests 5 anys ja hauran passat 11 províncies diferents com a mínim en un representant, ¿vale? En un equip representant. Enguany hi ha 3 províncies que estrenen, que no havien hagut mai un equip. Enguany tenim de la comunitat de Madrid, de la província de Madrid, tenim el Real Manzanares, a la categoria amateur de futbol 7. Després tenim el Puigcerdà, de la província de Girona, i l'Alcañiz, de la província de Teruel, que aquestes províncies no havien estat mai, i l'Alcañiz i el Puigcerdà juguen a la categoria de cadet de futbol 7. Això són clubs i províncies noves que no havien estat mai. Per exemple, l'any passat vam tindre el Tudelano de Navarra, i Navarra es va estrenar l'any passat. No havia ningú mai un club de Navarra, l'any passat el vam tindre. El torneig va fent-se gran. Jo tinc clara una cosa, el que és el torneig, en la nostra àrea d'influència, més o menys, el 90% dels equips són de 200 quilòmetres amunt, 200 quilòmetres avall, no? I nosaltres som el punt... Nosaltres és que un avantatge que tenim molt gran és que som el punt mig de València, i Barcelona i Tarragona i Castelló. Som el punt mig, llavors el que fa atractiu el torneig és que si ve un equip de València o un equip de Barcelona, ve pel dia, no està obligat a fer una estància i a més s'enfronta contra rivals diferents. Perquè si un equip de Barcelona, per exemple, juga un torneig allà, moltes vegades es troben que juguen contra els mateixos de sempre de Barcelona. I els de València es passa el mateix. I nosaltres hem trobat això, hem aprofitat que tenim este punt mig per a promocionar el territori per a fer que la gent vingui a casa nostra.
7: És un al·licient més per a que els equips vinguin a participar en aquest torneig, un torneig del que, com diem, Fran Carratalà és el director, però qui l'organitza?
6: Bueno, nosaltres enguany hem posat l'associació Petit Príncep, és una associació esportiva i cultural, però després hem de destacar la col·laboració dels clubs de futbol, el Club Futbol Camarles, la Unió Esportiva Aldeana, el Formatiu Terres de l'Ebre, el Club Deportiu La Cava i el Club Deportiu Roquetenc. També agrair als ajuntaments que cedeixen les instal·lacions esportives. En este cas estem parlant dels ajuntaments de Camarles, l'Aldea, del Tebre en el Camp de La Cava i Roquetes, estos quatre ajuntaments. Agrair el suport del Departament de Generalitat de Catalunya d'esports.cat, també. És importantíssim també este suport institucional. I després agrair sobretot a tot el que és la logística i tot el que envolta el torneig també, com seria voluntaris, sponsors, famílies, clubs, clubs que han inscrit al torneig, potser ara me deixaria elements, però pues, des dels proveïdors també, vull dir, el catering que porta el menjar, la productora que mos televisa les finals. Jo crec que aquí hem d'agrair a tot un engranatge que gràcies a tot això pues, fa que el torneig pugui disputar-se.
7: Una gran implicació dels ajuntaments i entitats locals, i parlant de novetats i de seus, enguany hem de dir que Roquetes s'estrena com una de les seus, concretament al nou estadi de l'Observatori, a l'estadi municipal. I aquí a Roquetes, què és el que podrem veure?
6: A Roquetes el que podrem veure és en dissabte la categoria juvenil, ¿vale? Que hi ha 9 equips, venen equips des del Salón de Terrassa, Base Vilanova, Football Stars. Després en dissabte està la categoria de cadet de futbol 11, en 12 equips. Tenim 12 equips, llavors pues, bueno, està el River Monzón de Huesca, està l'Espluguenc, està la Font Santa Fatjó, està la P Academy, una acadèmia, està la Vall d'Uxó, hi ha dos equips del Benicarló. Tenim equips una miqueta així de per tot, no? Uh-huh. Lo que sí que vull remarcar és que en les quatre seus els partits comencen a les 10 del matí, i llavors pues, bueno, cada categoria i cada deixa té un format diferent. Roquetes sí que és veritat que el futbol 11 va per un costat, i llavors lo que és el futbol 7, Camarles té la central de futbol 7, allí en Camarles es juguen les finals del futbol 7, i juntament en la Cava i en l'Aldea, que li fan de suport, que fan de subseus. Però bueno, tota la gent de l'Aldea i de la Cava han d'acabar a Camarles. Pel que fa a Roquetes, pues bueno, jo crec que és una bonica jornada, s'estrena. Agrair també al club, agrair a tot el que és, per exemple, pues l'Ajuntament, pues perquè podem estrenar Roquetes. La veritat és que estem molt contents, perquè Roquetes fa dos mesos que va estrenar tota la reforma del Camp Nou, i això pues, mos permet fer un torneig de moltes garanties a Roquetes. De fet, a Terres de l'Ebre ja portàvem temps que volíem fer futbol 11, perquè teníem les demandes dels clubs, i miràvem a veure a quin camp podíem anar, a quines instal·lacions. I la veritat és que pràcticament al territori costava molt trobar una instal·lació en dos camps de futbol 11 per fer un torneig en garanties. I la veritat és que la reforma de Roquetes i les noves instal·lacions de Roquetes a nosaltres mos ha anat de fàbula.
7: Aquí a Roquetes la participació del Club Deportiu Roquetenc concretament ho farà a través dels equips Aleví Infantil d'Iniciació, també de Futbol 11, i l'Amater de Futbol 7, perquè com diem els encontres disputaran en un sol dia, i la duració suposo que també serà diferent, no?, d'un Futbol 7 a Futbol 11.
6: Sí, el Roquetenc porta un Aleví d'Iniciació, porta un Infantil d'Iniciació i porta un Amater. El Roquetenc porta 3 equips, no, 4, i el juvenil també. El juvenil jugarà a casa. I el Roquetes en porta 4. Llavors, m'estaves preguntant sobre la duració. La duració són 20 minuts al futbol 7, una única part, i al futbol 11 en són 30. Llavors, el format és molt senzill. Un equip jugarà un partit, juga 20 minuts, i al cap d'una hora o així, té un altre partit de 20 minuts. Això al futbol 7. I al futbol 11 jugaràs 30 minuts, tindràs igual una traureta o així de peron, i cada, més o menys està programat per a que cada hora tingués un partit. És un format molt dinàmic i està, està enquadrat de tal manera que tu tingues una fase de grups en funció dels equips, doncs igual els grups poden ser de 3 equips o poden ser de 4, i ja la idea és que una vegada s'acabi la fase de grup ja tingués les eliminatòries, si has quedat primer o segon, les eliminatòries. Hi ha molts casos en moltes categories que si has quedat tercer accedeixes a una fase plata, i aquesta fase plata en lloc de jugar-se en eliminatòries se juga en fase de grups. Però bueno, la idea és garantir que tots els equips que vinguin a jugar la Women's com a mínim juguen entre 4, 5 i algú que jugui 6 partits.
7: I pel que fa als premis, què s'emporten els guanyadors?
6: Els guanyadors tenen la Copa de Campió de tots els guanyadors de cada categoria, de subcampió també hi ha Copa de cada categoria, i després també n'hi ha 4 categories que hi ha fase plata, de les 9 que fem. Llavors, de les d'aquestes 4 categories també hi ha una copa només pel campió plata, també.
7: Com a director de la Women's Champions Cup, en aquesta ja serà la 5a edició, has vist la evolució del futbol femení. Quina seria la radiografia, la situació actual del futbol femení a les Terres de l'Ebre? Com ho veus?
6: Bueno, la radiografia de Terres de l'Ebre i també general, sí que és veritat que el futbol femení ha muntat, hi ha més equips, hi ha més categories. Sí que és veritat que a nivell de Federació Catalana de Futbol, inclús en, jo crec que això se podrà traslladar també al resto d'Espanya, és que de totes les fitxes federatives que n'hi ha, un 10% són femenines i un 90% és masculí. Això vol dir que cada club que pugui fer les dues seccions, de 10 equips que tindrà, 9 són masculins i un és femení. És a dir, el femení encara està bastant per darrere en quant a número de fitxes en comparació al futbol masculí. A Terres de l'Ebre sí que s'ha notat una muntada també, perquè bueno, al final sí que hi ha més noies que comencen a jugar a futbol. Nosaltres tenim una bona representació de Terres de l'Ebre, perquè tenim fins a 13 equips repartits entre totes les categories. Tenim clubs com el Moranova, el Roquetenc, evidentment, que l'hem nombrat abans, està a l'Amposta. Hi ha una acadèmia que es diu 90 Minuts Academy, que ha agafat jugadores d'Ebre i algunes de Lleida també, però el podem comptar com un club ebrenc. Hi ha alguns equips del Club Deportiu La Cava. Bueno, la veritat és que el territori, a poc a poc, hi ha un equip del Tortosa Ebre en la categoria Benjamina. Jo crec que a nivell d'Ebre, dels 75 clubs ne tenim 13, jo crec que podem estar prou contents.
7: Com diem, en aquesta edició hi haurà més de 180 partits. Això voldrà dir que també se necessiten àrbitres, no?
6: Sí, també. Enguany, una altra de les novetats és que això serà arbitrat per l'associació Amigos de l'Arbitraje, que són els que portaran una mica tot el que és l'aplicació de l'estament arbitral, però d'alguna manera. I bé, contents també perquè també són gent involucrada, que venen en ganes, en il·lusió, i que al final pues, que també se sumen al projecte.
7: Com diem, són partits que estan distribuïts en diferents seus. Suposo que els aficionats voldran estar a més d'un partit i serà impossible, però de tota manera hi ha alguna opció per a poder seguir minut a minut aquests partits?
6: Sí, tot això ho podeu seguir a través d'una aplicació. El resultat ho podeu seguir a través d'una aplicació que es diu Copa Fàcil. Allí automàticament resultats

0: no podríem pagar la productora i sufragar estos costos. Per tant, els sponsors, mil gràcies també.
1: Aprofitant el nostre micròfon, Fran, quina seria la teva invitació per als nostres gens perquè vinguin a participar a veure els diferents partits que es faran en aquest Women's Champion Cup?
0: Bueno, la invitació és remarcar que tot comença a les 10 del matí. La invitació és que vinguéssiu, que podreu veure futbol, podreu veure moltes categories, podreu veure molt d'ambient, molta gent, un ambient festiu, d'il·lusió, de ganes, d'esportivitat. I la invitació és que anéssiu a totes les seus, que teniu futbol pels dos dies, que hi ha moltíssims partits i que cadascun se senti més còmode. Sí que és veritat que Roquetes i Camarles pues, tenen més protagonisme perquè són les dues seus que tenen finals, però bueno, que pel matí també vos podeu escapar per la Cava i per l'Aldea. Per la Cava també vull remarcar que només he jugat dissabte pel matí, de 10 fins a 1 i mitja del migdia. Només és un dia i el migdia per despejar una miqueta partits. Però bueno, que teniu jaleo a quatre seus i que bueno, que vos esperem.
1: Ja sabeu, tot preparat per viure un cap de setmana històric de futbol a les Terres de l'Ebre amb aquesta cinquena edició del torneig Women's Champions Cup. El seu director, Fran Carratalà, ens ha explicat de quina manera es podrà viure aquest emocionant aconteixement del futbol femení al nostre territori. Fran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que sigui tot un èxit.
0: Moltes gràcies, Antena Caro, i bueno, a tots els oients per escoltar-nos i moltes gràcies també pels desitjos i esperem estar a l'altura del territori.
1: Gràcies i bon dia.
0: Molt bon dia.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
3: Bon dia, tenim per endavant un dimarts d'allò més tranquil. De fet, a hores d'ara els núvols són completament inexistents a totes les comarques de l'Ebre, també les de Castelló, també al Matarranya, i el cel més aviat transparent. La temperatura va pujant ràpidament. De fet, el matí ha començat una mica xafogós i aquesta tarda tornarà a tenir temperatures de ple estiu. De fet, a la Ribera d'Ebre, sobretot, tornarem a fregar els 35 graus, especialment molt a tocar de la Cubeta de Mora i també a prop del riu Ebre. A la costa, 27, 28, 29 graus, amb una mica més de marinada aquesta tarda, aquesta garbinada que es tornarà a reforçar durant la tarda i el vespre, sobretot a la Terra Alta, al Matarranya, també a la Ribera d'Ebre. Aquests núvols escassos que seran patrimoni durant tota la jornada, alguns aquesta tarda cap als ports, però serà difícil que hi arribin les tempestes. Demà al matí sí que despertarem amb alguns núvols baixos, més humitat i més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
4: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversión es una apuesta del gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats a la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
13: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calama havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calama sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
14: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
14: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
15: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació pujar i els experts deien que amb el tema de l'Iran que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem doncs que es consolidi aquesta situació.
3: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
16: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
18: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
17: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
22: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara és que es van inaugurar l'octubre, no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
21: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
0: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
23: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
24: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I tot i això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
23: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
0: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
25: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
26: Crear una estació soterrada de busos turístics
4: per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
25: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
25: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
25: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu, i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies, amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
0: I és moment per a la cultura. Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris, i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
9: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
10: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verde. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
26: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí,
2: Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
10: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
8: Com tu dius, no? és un pas arriscat, jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
10: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
11: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena.
10: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari TermCat.
13: 40 anys, 40 paraules.
14: 1998. Índex de xafogor.
26: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
1: Marta Sabater.
27: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del TermCat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions, i per això l'any 1998, per assegurar la màxima

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a Ribera d'Ebre. El projecte compartit en San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebre aportacions privades d'empreses com Telefònica, CS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Asai, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres, insisteixen que és un projecte en què es treballa des de fa molt de temps. Jesús Álvarez és l'alcalde.
3: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. Permetrà encarir, com us dèiem, fins a 30 aquesta taxa per als que fan una estada curta, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat en què els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de reduir a zero els creuers de curta estada. Avui que han sabut que l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Junts forçarà els grups del Congrés a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions. El grup ha registrat una esmena, una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. Insta a Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció que previsiblement es votaria dijous. Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. És tot de moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, Ribera d'Ebre, un projecte compartit amb San Fernando de Henares, que és candidat a la convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquest tipus. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, la candidatura catalana reuneix totes les condicions per ser una de les escollides i destaca la importància del projecte.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros en la seva part de la taxa. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que han presentat els tres partits. Escoltem Jordi Valls, quartinent d'alcaldia i responsable de turisme a Barcelona.
3: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Parlem de creuers d'escala, és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
1: I sense deixar Barcelona, un total de 3.307 persones corresponents a 1.100 unitats de convivència es trobaven a l'abril en allotjaments temporals d'urgència a Barcelona, és a dir, en pensions i hostals, entre d'altres. Són dades facilitades avui per la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, a la Comissió de Drets de l'Ajuntament. Ha detallat que prop del 87% són famílies amb infants a càrrec i alertat de la cronificació d'aquesta situació en un 76% dels casos. I la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i per l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinaran el litoral tarragoní a diari. Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 seran estrenes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una ronda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra que conclouen que la convocatòria és prerrogativa del president espanyol. Justament avui, tant el govern català com l'espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Escoltem la portaveu Elma Saiz.
2: Este planteamiento que hace Junts, y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz. Així ha transcendit durant la trobada del G7 aviant a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Parlem sobre aquest acord perquè l'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat a les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Escoltem Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili.
3: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Iniciativa innovadora al Baix Penedès, l'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per als infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en activitats de lleure. El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes d'estiu, espai de respir. I la Perla 29 porta escena, una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la de postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec i es podrà veure al Teatre Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Més punts on combatre la calor i les altes temperatures a disposició de tota la ciutadania. Roquetes amplia aquest estiu la xarxa de refugis climàtics fins a arribar a un total de 13 distribuïts tant al nucli urbà de la ciutat com a la Ravaleta, després d'afegir-ne 4 de nous. Tanmateix, el municipi garanteix l'obertura d'espais climatitzats interiors en cas de declaració d'onada de calor per part del Procicat, en concret, el Saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes i l'Aula Menjador de l'Escola Raval de Cristo. A la vegada, completen l'oferta de refugis climàtics interiors altres edificis i equipaments municipals on s'hi pot accedir lliurement, com són la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixa i el Pavelló Municipal. El llistat també inclou les zones a l'aire lliure amb ombra natural, entre les quals s'hi troben parcs, jardins i passejos. A la vegada, el municipi disposa de 13 fonts públiques d'aigua com a punts d'hidratació on la població pot beure i refrescar-s'hi. Aquests són els refugis climàtics del municipi. Refugi interior, Ajuntament de Roquetes, Saló de Plens, de 9 del matí a 2 del migdia de dilluns a divendres. Durant la declaració d'onada de calor per part del Procicat serà de les 9 del matí a les 6 de la tarda de dilluns a divendres i de 11 del matí a 6 de la tarda en dies festius. Refugi interior, Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixa. Del 12 de setembre al 31 de juny, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 4 de la tarda a 8 i mitja del vespre. Dimecres i dissabtes, de 10 del matí a 1 i quart del migdia. I del 22 de juny al 10 de setembre, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9 del matí a 1 i mitja del migdia. Refugi interior, al Pavelló Municipal. De les 9 del matí a la 1 del migdia, de dilluns a divendres. Pel que fa als refugis exteriors a Roquetes, de caràcter permanent, són els següents. Hort de Cruells, carrer del Canal, passeig Ramon Bosch i Rossell, plaça de la Raval Nova, Parc Manel Domènech, Pista Skate Pavelló i Parc dels Plataners. Pel que fa als refugis climàtics a la Ravaleta, de tipus interior, a l'Escola Raval de Cristo, a l'Aula Menjador, durant la declaració d'onada de calor per part del Procicat de les 11 del matí a les 6 de la tarda. I refugi exterior permanent a la plaça del Pare Cirera i Parc Polígon d'Ancedó. Pel que fa a les fonts públiques d'aigua a Roquetes, aquestes són les seves ubicacions. A l'Hort de Cruells, al passeig Ramon Bosch, carrer del Canal, carrer Sant Carles, placeta del carrer Santa Anna, carrer Pare Romanyà, Casa de la Font, plaça Catalunya, plaça de la Raval Nova, pavelló municipal, Parc Manel Domènech i Parc dels Plataners. I finalment, fonts públiques d'aigua a la Ravaleta, a la plaça del Pare Cirera.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
5: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
6: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc en una temporada que està arribant a la seva fi. Ara ja les lligues ja han acabat i el que es fan són els tornejos habituals de final de temporada i també algunes finals de torn de competicions que també ja van acabant, com dèiem. Aquesta setmana anem a començar parlant de tornejos, ja que aquest és cap de setmana que a l'estadi de l'Observatori del Roquetenc va organitzar dos tornejos de futbol base, un en categoria pre-Benjamí i un altre en categoria Benjamí, dissabte dia 13 i diumenge dia 14, i anem a fer una mica de resum de com van anar aquests tornejos. Pel que fa al dissabte dia 13, vam fer el quart torneig de categoria pre-Benjamí Ciutat de Roquetes, en què van participar el Club de Futbol Amposta, el Club de Futbol Gandesa, Club de Futbol Mas d'Enverge i els dos equips del Roquetenc, el Roquetenc Groc i el Roquetenc Roig. Es va fer una lligueta entre tots els equips durant tot el matí i la cosa va anar molt bé perquè el Roquetenc Groc es va programar campió d'aquest torneig en ple victòria. Va guanyar els quatre partits que va jugar. Per tant, el Roquetenc Groc que guanyaria, el segon va ser l'Amposta, tercer Mas d'Enverge, quart el Gandesa i el cinquè va ser l'altre equip del Roquetenc, el Roquetenc Roig, format pels jugadors de primer any. I com diem, el Roquetenc es va programar campió i va fer ple victòria. Es va guanyar 1-0 a l'Amposta, 3-0 al Gandesa, 3-0 al Mas d'Enverge i en el duel fratricida es va imposar per 7-1 al Roquetenc, al Roig. Per tant, bona participació del Roquetenc en aquest torneig en què va aconseguir el torneig jugant a casa. Diumenge es va fer la categoria Benjamí, van pujar un eslaó, es van participar al Club de Futbol Amposta, el Club de Futbol Tortosa Ebre i els equips del Roquetenc, el Groc i el Roig. Per tant, un torneig també de nivell amb Amposta i Tortosa com a rivals. Val a dir que també es va fer una lligueta entre tots els equips, en aquí l'Amposta va ser el que va ser més regular i va quedar campió amb 7 punts. El Roquetenc Roig va quedar segon, també va competir molt bé quedant aconseguint 6 punts. Tercer seria el Tortosa Ebre amb 2 punts i el Roquetenc Groc que faria un punt, però també va competir molt bé en jugadors de primer any. Per tant, bona participació del Roquetenc en aquests dos tornejos. Pel que fa, diguéssim, als alevins, com diem, ja van acabar la seva lliga. A la Copa Terres de l'Ebre, doncs el Roquetenc va fer una lliga de menys a més, va acabar segon classificat amb 12 punts sumats, 4 victòries, cap empat i 3 derrotes, 40 gols a favor i 31 en contra. Per tant, el Roquetenc que va tenir bones sensacions d'aquesta lliga. I els que encara estaven competint eren els alevins que jugaven la Copa Terres de l'Ebre, el Roquetenc Blau i el Roquetenc Groc, en què aquesta setmana doncs, han acabat de competir. El Roquetenc Blau va fer amb una derrota a Camarles per 7-2, i pel que fa al Roquetenc Groc doncs, va acabar la lliga amb el derbi contra el Catalonia. Del Roquetenc Groc doncs, va competir prou bé, però finalment el Catalonia es va acabar imposant per 2-8. Ja anem a parlar de l'equip cadet del Roquetenc, de l'equip cadet masculí, que té molt bones notícies, ja que l'equip del cadet doncs, una vegada va acabar la lliga regular doncs, va disputar la Copa Terres de l'Ebre. En el seu grup doncs, va quedar primer de grup, per tant això li va permetre disputar la fase final, en què la fase final és que es va jugar aquest dissabte a Vítem, doncs van arribar l'Escó, el Gandesa, el Roquetenc i el Club de Futbol Amposta C. El Roquetenc doncs, a la semifinal es va imposar a l'Escó, va donar una mica la sorpresa i el Roquetenc es va imposar a l'Escó i va arribar a la final. La final la disputava contra el Club de Futbol Amposta C, que en principi era favorit per guanyar el títol, però el Roquetenc va fer un partit molt seriós, molt ben defensa, molt concentrat en tot moment, va marcar un gol i va saber mantenir l'avantatge fins al final, tot i que l'Amposta va insistir moltíssim, però el Roquetenc es va saber sofrir, va saber defensar-se i va aconseguir aquesta victòria merescuda pel treball que van fer els nois. Per tant, un nou triomf del futbol base del Roquetenc, que s'emportaria doncs a aquesta Copa Terres de l'Ebre de manera brillant i merescuda contra el club de futbol Amposta. Per tant, nou èxit pel futbol base del Roquetenc. I pel que fa doncs a l'equip masculí, com diem, ja va acabar la Lliga i la Copa fa unes setmanes. Els equips femenins doncs també doncs van acabar les seves lligues la setmana anterior. Com diem, anem a recordar com és que l'equip femení doncs ha fet el triplet de títols, o ho ha guanyat tot amb la Lliga de Futbol 7 Terres de l'Ebre, va guanyar la Copa Terres de l'Ebre i finalment va guanyar també la Copa Tarragona, com vam informar la setmana anterior. Per tant, temporada exitosa de l'amateur del femení del Roquetenc. I l'amateur masculí, que com ja sabem doncs va acabar la Lliga fa unes setmanes, en què va fer una Lliga també prou regular, en què sempre es va mantenir la part alta de la classificació, va acabar a 6è amb 52 punts sumats, 62 gols a favor i 44 en contra. Per tant, bona temporada en general de tots els equips del Roquetenc. Ara, quan arribem a aquest punt, parlem de la propera jornada, però aquesta vegada ja han acabat totes les lligues. Per tant, l'únic que sí que informarem és que el proper cap de setmana l'estadi de l'Observatori doncs serà la seu d'un prestigiós torneig de futbol femení que es disputa, la Women's Champions Cup, i en què el Roquetenc doncs col·laborarà també directament en aquest torneig. I bé, tenim la primera idea que el nou estadi d'Observatori serà seu de la categoria cadet i juvenil d'aquest prestigiós torneig, que es farà els dies 20 i 21 de juny. I pel que fa al Roquetenc, l'equip juvenil femení doncs participarà en aquest prestigiós torneig. La categoria juvenil està prevista que es disputi el dissabte dia 20, i de moment sabem que la fase de grups, el Roquetenc ha quedat enquadrat al grup A amb l'equip del Masquefa de la comarca de l'Anoia i el Sant Lorenzo de Terrassa. Per tant, el Roquetenc jugarà aquests dos partits el dissabte pel matí, i anem a veure si a sort pot superar aquesta fase de grups i anar competint i arribar en aquest torneig el més lluny possible. Tant de bo, jugant a casa serà un al·licient afegit per a les noies del Roquetenc, a veure si poden fer una bona imatge. I també convidem a tothom que vingui al camp a veure futbol femení d'alt nivell, el que podem veure aquest cap de setmana a Roquetes. I el diumenge, dia 21, es disputarà la categoria cadet. Aquí el Roquetenc no tindrà representació, però també invitem a tothom que vingui al camp perquè podran veure grans partits de futbol femení, uns partits que es jugaran de manera ininterrompuda des de les 10 del matí fins a les 20:30 de la tarda. Per tant, tot una gran diada de futbol femení de primer nivell que podem gaudir aquí a Roquetes. I després ja només ens quedarà el diumenge, dia 28 de juny, la gran festa final de temporada, que com sempre tanca el que ha sigut un any esportiu del Roquetenc, amb un dinar popular que es farà aquí al camp, amb moltes activitats per als nens i nenes i moltes sorpreses també, i per tant serà la gran manera d'acomiadar aquesta temporada. I per últim també recordem, com cada setmana fem, que està en marxa el gran acte que es farà el dia 19 de setembre, dissabte 19 de setembre, en què se farà la primera trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius del Club Esportiu Roquetenc, així com també la trobada que va quedar pendent de totes les pubilles que han estat representant el club al llarg de la seva història. Tot això s'inclourà en un gran acte el dia 19 de setembre. Encara falten mesos, s'estan ultimant els detalls, però si algú encara no s'ha inscrit al grup de WhatsApp en què estan tots els exjugadors, que contacten qualsevol membre de la Junta o qualsevol exjugador, i se l'inclourà i desinformarà puntualment de tot d'aquests actes que seran el dia 19 de setembre, en què esperem gaudir d'una jornada històrica del Club Deportiu Roquetenc. I bé, doncs la temporada que un dia ja va acabant, pràcticament aquests mica espais ja arribaran a la seva fi. La setmana que farem un resum general de com ha anat tota la temporada, i bé, per tant, bona setmana. Convidem com és a tothom que vingui aquest cap de setmana a veure aquest torneig internacional de futbol femení que es jugarà aquí a Roquetes. I bé, fins aquí l'actualitat del Club Esportiu Roquetenc d'aquesta setmana.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Aquest proper cap de setmana, 20 i 21 de juny, les Terres de l'Ebre es converteixen en l'epicentre absolut del futbol femení català. Torna la Women's Champions Cup en la seva 5a edició, un torneig que va tots els records i que enguany té un marcat accent roquetenc. Per parlar-ne avui, als nostres estudis tenim el director de l'esdeveniment, a Fran Carratalà. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia i molt bon dia a tots els oients també d'Antena Caro. Com diem, arriba ja la cinquena edició d'aquest torneig de la Women's Champions Cup. Però, si et sembla, fem una miqueta d'història, de posar antecedents als nostres oients. Com naix aquesta competició?
8: Bueno, la veritat és que Women's Champions Cup fa 5 anys va néixer a Camarles. Allí va ser la primera seu. Només es feien dues categories. Vam néixer en les categories d'Aleví i d'Infantil, a Futbol 7. I la primera edició vam tindre 23 equips, vam tindre unes... Bueno, va ser una edició pues, que va ser una mica... ja ens va servir una mica de prova, la gent va quedar contenta, i conforme han anat passant els anys, pues, la gent ha anat demanant categories, i en funció de les demandes i com s'ha anat reestructurant el futbol femení a Catalunya, València i Aragó, que són els... No, la majoria dels equips que venen, històricament, catalans, valencians i alguns aragonesos. Llavors, en funció del que fan les federacions i en funció de les demandes dels equips, nosaltres cada any, quan arriba el mes de setembre, ja triem per l'any següent, al mes de juny, quines categories anem a fer. Històricament, pues, bueno, la Women's han crescut molt. Sumant l'edició d'enguany, en 5 anys, en total hauran passat més de 85 clubs diferents, hauran passat més de 200 equips diferents, hauran passat més de 2.500 jugadors diferents. Per tant, el creixement és molt important, perquè ara, pues, bueno, aquesta edició arribem a 75 equips, i bueno, hem aconseguit que este 5 aniversari, a més, com a gran regal, estrenem el futbol 11, que mai havíem fet futbol 11, no? Vull dir, sempre havíem fet futbol 7, i ara pues, ja arribem a 9 categories. Molt satisfet, ha sigut un camí que han picat molta pedra, però crec que és molt satisfactori perquè cada any hem anat creixent.
7: En definitiva, podem dir que el balanç és positiu, però quina seria la filosofia, quin és l'objectiu d'aquest Women's Champions Cup?
8: Bueno, jo crec que els objectius poden haver diversos. Un d'ells, i pot ser el principal, és potenciar l'esport femení, sobretot en aquest cas és, bueno, en aquest cas és més el futbol de moment, no? A dia d'avui, però bueno, al final estem potenciant l'esport femení, estem potenciant de que noies inclús del territori també veguin aquest espectacle, i a mi diuen, hosti, pues a mi també m'agrada jugar perquè l'amiga meva juga o perquè ma germana juga, o saps el que vull dir? Una miqueta potenciar així el futbol, potenciar el territori també. Jo crec que estem posant les terres de l'Ebre al mapa, no? En aquest cas del futbol, però estem creant turisme, estem fent que les famílies vinguin a visitar les terres de l'Ebre, bueno, sobretot cap al Delta l'Ebre, i enguany també la novetat una mica de Roquetes. Bueno, jo crec que una mica això, no? Posar el territori en el mapa i fer pues, que el futbol femení pues, ajudar i posar este granet d'arena perquè el futbol femení continuï creixent.
7: Podem dir que aquest torneig és referent a Catalunya, no?
8: Sí, és un torneig bueno, que ara mateix és líder a Catalunya per segon any consecutiu, però som líders, aquí he de fer un matís, som líders en els tornejos de format d'un dia, exclusiu de futbol femení. Hi ha gent que igual fa tornejos en format de diversos dies, el nostre d'un dia a cada categoria. Hi ha categories que juguen dissabte, el dia 20 de juny, dissabte 20 de juny, i n'hi ha d'altres que juguen el 21. 9 categories de FUTFEM, al tindre tantes categories i tants equips, enguany arribem, com m'he dit abans, a 75 equips de 39 clubs diferents, superem les 800 jugadores. Les dades oficials de quantes jugadores tenim s'acabaran de publicar quan s'acaba el torneig, perquè ara sempre hi ha algun equip que diu, afegis-me una més, no? Però bueno, entre tot haurem superat també el 180 partits entre les quatre seus. És un any històric perquè també pues, la seu de la Cava s'estrena, la seu de Roquetes també, i mantenim pues, els camps de Camarles i de l'Aldea.
7: Com molt bé comentaves, són 75 equips, 39 clubs diferents, clubs que són de fora de Catalunya. Quins serien els més destacats també com a novetat?
8: Com a novetat, jo enguany haurem... Nosaltres, ara, abans que em fes la pregunta de les dades històriques del torneig, nosaltres ja en aquests 5 anys ja hauran passat 11 províncies diferents com a mínim en un representant, ¿vale? En un equip representant. Enguany hi ha 3 províncies que estrenen, que no havia nigut mai un equip. Enguany tenim de la comunitat de Madrid, de la província de Madrid, tenim el Real Manzanares, a la categoria amateur de futbol 7. Després tenim el Puigcerdà, de la província de Girona, i l'Alcañiz, de la província de Teruel, que aquestes províncies no havien estat mai, i l'Alcañiz i el Puigcerdà juguen a la categoria de cadet de futbol 7. Això són clubs, clubs i províncies noves que no havien estat mai. Per exemple, l'any passat vam tindre el Tudelano de Navarra, i Navarra es va estrenar l'any passat. No havia ningú mai un club de Navarra. L'any passat el vam tindre. El torneig pues, va fent-se gran. Jo tinc clara una cosa, el que és el torneig, en la nostra àrea d'influència, més o menys, el 90% dels equips són de 200 quilòmetres amunt, 200 quilòmetres avall, no? i Moros amb el punt, Moros és que el, un avantatge que tenim molt gran és que som el punt mig de València i Barcelona i Tarragona i Castelló. Som el punt mig, llavors lo que fa atractiu el torneig és que si ve un equip de València o un equip de Barcelona, ve pel dia, no està obligat a fer una estància i a més s'enfronta contra rivals diferents. Perquè si un equip de Barcelona, per exemple, juga un torneig allà, moltes vegades es troben que juguen contra els mateixos de sempre de Barcelona. I els de València es passa el mateix. I nosaltres hem trobat això, hem aprofitat que tenim este punt mig per a promocionar el territori per a fer que la gent vingui a casa nostra.
7: És un al·licient més per a que els equips vinguin a participar en aquest torneig, un torneig del que, com diem, Fran Carratalà és el director, però qui l'organitza?
8: Bueno, nosaltres enguany hem posat l'associació Petit Príncep, és una associació esportiva i cultural, però després hem de destacar la col·laboració dels clubs de futbol, el Club Futbol Camarles, la Unió Esportiva Aldeana, el Formatiu Terres de l'Ebre, el Club Deportiu La Cava i el Club Deportiu Roquetenc. També agrair als ajuntaments que cedeixen les instal·lacions esportives. En este cas estem parlant dels ajuntaments de Camarles, l'Aldea, del Tebre en el Camp de La Cava i Roquetes, estos quatre ajuntaments. Agrair el suport del Departament de Generalitat de Catalunya d'esports.cat, també. És importantíssim també este suport institucional. I després agrair sobretot a tot el que és la logística i tot el que envolta el torneig també, com seria voluntaris, sponsors, famílies, clubs, clubs que s'han inscrit al torneig, potser ara me deixaria elements, però pues, des dels proveïdors també, vull dir, el catering que porta el menjar, la productora que mos televisa les finals. Jo crec que aquí hem d'agrair a tot un engranatge que gràcies a tot això pues, fa que el torneig pugui disputar-se.
7: Una gran implicació dels ajuntaments i entitats locals, i parlant de novetats i de seus, enguany hem de dir que Roquetes s'estrena com una de les seus, concretament al nou estadi de l'Observatori, a l'estadi municipal. I aquí a Roquetes, què és el que podrem veure?
8: A Roquetes el que podrem veure és en dissabte la categoria juvenil, ¿vale? Que hi ha 9 equips, venen equips des del Salón de Terrassa, Base Vilanova, Football Stars. Després en dissabte està la categoria de cadet de futbol 11, en 12 equips. Tenim 12 equips. Llavors, pues, bueno, està el River Monzón de Huesca, està l'Espluguenc, està la Font Santa Fatjó, està la P Academy, una acadèmia, està la Vall d'Uxó, hi ha 2 equips del Benicarló. Tenim equips una miqueta així de per tot, no? Uh-huh. Lo que sí que vull remarcar és que en les 4 seus els partits comencen a les 10 del matí, i llavors pues, bueno, cada categoria i cada d'això té un format diferent. Roquetes sí que és veritat que el futbol 11 va per un costat, i llavors lo que és el futbol 7, Camarles té la central de futbol 7, allí en Camarles es juguen les finals del futbol 7, i juntament en La Cava i en l'Aldea, que li fan de suport, que fan de subseus. Però bueno, tota la gent de l'Aldea i de la Cava han d'acabar a Camarles. Pel que fa a Roquetes, pues bueno, jo crec que és una bonica jornada, s'estrena. Agrair també al club, agrair a tot el que és, per exemple, pues l'Ajuntament, pues perquè podem estrenar Roquetes. La veritat és que estem molt contents, perquè Roquetes fa 2 mesos que va estrenar tota la reforma del Camp Nou, i això pues, mos permet fer un torneig de moltes garanties a Roquetes. De fet, a Terres de l'Ebre ja portàvem temps que volíem fer futbol 11, perquè teníem les demandes dels clubs, i miràvem a veure a quin camp podíem anar, a quines instal·lacions. I la veritat és que pràcticament al territori costava molt trobar una instal·lació en 2 camps de futbol 11 per fer un torneig en garanties. I la veritat és que la reforma de Roquetes i les noves instal·lacions de Roquetes a nosaltres mos ha anat de fàbula.
7: Aquí a Roquetes la participació del Club Deportiu Roquetenc concretament ho farà a través dels equips Aleví Infantil d'Iniciació, també de Futbol 11, i l'Amater de Futbol 7, perquè com diem els encontres disputaran en un sol dia i la duració suposo que també serà diferent, no?, d'un Futbol 7 a Futbol 11.
8: Sí, el Roquetenc porta un Aleví d'Iniciació, porta un Infantil d'Iniciació i porta un Amater. El Roquetenc porta 3 equips, no, 4, i el juvenil també. El juvenil jugarà a casa i el Roquetenc porta 4. Llavors, m'estaves preguntant sobre la duració. La duració són 20 minuts al futbol 7, una única part, i al futbol 11 ne són 30. Llavors, el format és molt senzill. Un equip jugarà un partit, juga 20 minuts, i al cap d'una hora o així té un altre partit de 20 minuts, això el futbol 7. I el futbol 11 jugaràs 30 minuts, tindràs igual una traureta o així de peron, i cada, més o menys està programat per a que cada hora tingués un partit. És un format molt dinàmic i està, està enquadrat de tal manera que tu tingués una fase de grups en funció dels equips, doncs igual els grups poden ser de 3 equips o poden ser de 4, i ja la idea és que una vegada s'acabi la fase de grup ja tingués les eliminatòries, si has quedat primer o segon, les eliminatòries. Hi ha molts casos en moltes categories que si has quedat tercer accedeixes a una fase plata, i aquesta fase plata en lloc de jugar-se en eliminatòries se juga en fase de grups. Però bueno, la idea és garantir que tots els equips que vinguin a jugar la Women's com a mínim juguen entre 4, 5 i algú que jugui 6 partits.
7: I pel que fa als premis, què s'emporten els guanyadors?
8: Els guanyadors tenen la Copa de Campió de tots els guanyadors de cada categoria, de subcampió també hi ha Copa de cada categoria, i després també n'hi ha 4 categories que hi ha fase plata, de les 9 que fem. Llavors, de les d'aquestes 4 categories també hi ha una copa només pel campió plata. També.
7: Com a director de la Women's Champions Cup, en aquesta ja serà la 5a edició, has vist la evolució del futbol femení. Quina seria la radiografia, la situació actual del futbol femení a les Terres de l'Ebre? Com ho veus?
8: Bueno, la radiografia de Terres de l'Ebre i també general, sí que és veritat que el futbol femení ha muntat, hi ha més equips, hi ha més categories. Sí que és veritat que a nivell de Federació Catalana de Futbol, inclús en, jo crec que això se podrà traslladar també al resto d'Espanya, és que de totes les fitxes federatives que n'hi ha, un 10% són femenines i un 90% és masculí. Això vol dir que cada club que pugui fer les dues seccions, de 10 equips que tindrà, 9 són masculins i un és femení. És a dir, el femení encara està bastant per darrere en quant a número de fitxes en comparació al futbol masculí. A Terres de l'Ebre sí que s'ha notat una muntada també, perquè bueno, al final sí que hi ha més noies que comencen a jugar a futbol. Nosaltres tenim una bona representació de Terres de l'Ebre, perquè tenim fins a 13 equips repartits entre totes les categories. Tenim clubs com el Moranova, el Roquetenc, evidentment, que l'hem nombrat abans, està a l'Amposta. Hi ha una acadèmia que es diu 90 Minuts Academy, que ha agafat jugadores d'Ebre i algunes de Lleida també, però el podem comptar com un club ebrenc. Hi ha alguns equips del Club Deportiu La Cava. Bueno, la veritat és que el territori, a poc a poc, hi ha un equip del Tortosa Ebre en la categoria Benjamina. Jo crec que a nivell d'Ebre, dels 75 clubs ne tenim 13, jo crec que podem estar prou contents.
7: Com diem, en aquesta edició hi haurà més de 180 partits. Això voldrà dir que també se necessiten àrbitres, no?
8: Sí, també. Enguany, una altra de les novetats és que això serà arbitrat per l'associació Amigos de l'Arbitraje, que són els que portaran portaran una mica tot el que és l'aplicació de l'estament arbitral, per d'alguna manera. I bé, contents també, perquè també són gent involucrada, que venen en ganes, en il·lusió, i que al final pues, que també se sumen al projecte.
7: Com diem, són partits que estan distribuïts en diferents seus. Suposo que els aficionats voldran estar a més d'un partit i serà impossible, però de tota manera, hi ha alguna opció per a poder seguir minut a minut aquests partits?
8: Sí, tot això ho podeu seguir a través d'una aplicació, el resultat ho podeu seguir a través d'una aplicació que es diu Copa Fàcil. Allí, automàticament, resultats, mos fa les classificacions automàtiques, quan ja ve les jornades, per exemple, per la vesprada post tots els cruces, també, tots els encreuaments, i després vull destacar que les finals, totes les finals de futbol 7, hi ha categories de futbol 7 que no tenen final perquè és un grup únic, però les que tenen eliminatòries i són, com a mínim, hem arribat a 8 equips, les finals se televisen en directe en YouTube, des de casa teua, des del sofà de casa, des de l'altra punta de món, des de la platja, pots connectar-te al directe i veure les finals del nostre torneig. I això també s'ha d'agrair als sponsors, perquè si no tinguéssim sponsors no podríem pagar la productora i sufragar aquests costos. Per tant, els sponsors, mil gràcies també.
7: Aprofitant el nostre micròfon, Fran, quina seria la teva invitació per als nostres gens per a que vinguin a participar a veure els diferents partits que es faran en aquest Women's Champion Cup?
8: Bueno, la invitació és remarcar que tot comença a les 10 del matí. La invitació és que vinguéssiu, que podreu veure futbol, podreu veure moltes categories, podreu veure molt d'ambient, molta gent, un ambient festiu, d'il·lusió, de ganes, d'esportivitat, i la invitació és que anéssiu a totes les seus, que teniu futbol pels dos dies, que hi ha moltíssims partits i que cadascun se sentigui més còmode. Sí que és veritat que Roquetes i Camarles pues, tenen més protagonisme perquè són les dues seus que tenen finals, però bueno, que pel matí també vos podeu escapar per la Cava i per l'Aldea. Per la Cava també vull remarcar que només he jugat dissabte pel matí, de 10 fins a 1 i mitja del migdia. Només és un dia i el migdia per despejar una miqueta partits. Però bueno, que teniu jaleo a quatre seus i que bueno, que vos esperem.
7: Ja sabeu, tot preparat per viure un cap de setmana històric de futbol a les Terres de l'Ebre amb aquesta cinquena edició del torneig Women's Champions Cup. El seu director, Frank Carratalà, ens ha explicat de quina manera es podrà viure aquest emocionant aconteixement del futbol femení al nostre territori. Frank, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que sigui tot un èxit.
8: Moltes gràcies, Antena Caro, i a tots els oients per escoltar-nos i moltes gràcies també pels desitjos i esperem estar a l'altura del territori.
7: Gràcies i bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
7: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
9: Bon dia, tenim per endavant un dimarts d'allò més tranquil. De fet, a hores d'ara els núvols són completament inexistents a totes les comarques de l'Ebre, també les de Castelló, també el Matarranya, i el cel més aviat transparent. La temperatura va pujant ràpidament. De fet, el matí ha començat una mica xafogós i aquesta tarda tornarà a tenir temperatures de ple estiu. De fet, a la Ribera d'Ebre, sobretot, tornarem a fregar els 35 graus, especialment molt a tocar de la Cubeta de Mora i també a prop del riu Ebre. A la costa, 27, 28, 29 graus, amb una mica més de marinada aquesta tarda, aquesta garbinada que es tornarà a reforçar durant la tarda i el vespre, sobretot a la Terra Alta, al Matarranya, també a la Ribera d'Ebre. Aquests núvols escassos que seran patrimoni durant tota la jornada, alguns aquesta tarda cap als ports, però serà difícil que hi arribin les tempestes. Demà al matí sí que despertarem amb alguns núvols baixos, més humitat i més xafogor. N'estem pendents a la xarxa.
10: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.